A una paret és el raig que no para, esclaten els colors, desapareix el mal foc. Es fa possible veure el nacre, cel vermell és el raig que no para, música i notícies a l'emissora, canten ocellets.

porta. La moto s'embala i va perdent-se. Torna el batec que repara, el raig no para.

Evangelio, Funky Quito. Ya reggae.

0: van a tocar. Si m'haguessis avisat, jo m'hi hauria ben pensat. I amor, van tocant les 12.
1: Oh, jo sí.
0: I amor.
2: Mañana que esté borrado.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Dimarts de vaga, la funció pública i de manifestació a Perpinyà en contra dels pressupostos per al 2027. 8 sindicats han cridat a la mobilització per reclamar més recursos pels serveis públics i en contra del projecte de pressupostos plantejat pel govern. S'espera un seguiment important de la vaga als centres educatius i més variable a les administracions. Són diversos els col·lectius que es manifesten avui i un grup de bombers nord-catalans ha pujat fins a París per fer sentir les seves reclamacions. Denuncien manca de mitjans en un context cada vegada més complicat pel canvi climàtic i amb una temporada d'incendis que és cada vegada més llarga. Els estudiants de Liceu també han convocat mobilitzacions per avui. Fa dies que hi ha manifestacions i bloquejos de liceus a diversos punts de l'estat francès que fins ara no han arribat a Catalunya Nord. El moviment va viure moments de tensió ahir amb enfrontaments entre joves i policies. I passem de les problemàtiques vinculades als liceus a les de l'educació primària, perquè la manca de mestres afecta la meitat dels centres públics de l'Estat. Avui hem volgut anar a una de les bases d'aquest problema a l'educació primària i és que també falta gent que estudiï educació, especialment de cara a ser mestres bilingües. Enguany els estudis d'educació han tingut canvis, especialment pel que fa al moment en el qual es fan les oposicions, cosa que pot fer més atractius aquests estudis. Ens ho explica Rita Peix, responsable d'estudis bilingües de la Facultat d'Educació de Perpinyà, un centre adscrit a la Universitat de Montpeller.
4: Hi ha un avantatge que considero important, és que quan tenen les oposicions entren directament en màster, educació i ensenyament i són pagats. 1.400 euros en màster 1 i 1.800 en màster 2. És aleshores una formació en alternança, terreny i formació a la Facultat d'Educació de Perpinyà.
3: Rita Peix insisteix en la necessitat de tenir un nivell prou bo de català abans de matricular-se a estudis d'educació bilingüe.
4: El català és una llengua d'escolarització al costat del francès. Són candidats que han de tenir la llengua catalana, perquè hauran d'ensenyar totes les disciplines en les dues llengües, en seccions bilingües o immersives tipus arrels.
3: I ara canviem de qüestió perquè els agricultors nord-catalans afectats per la secada d'aquest estiu podran beneficiar-se d'una ajuda econòmica. I podran optar aquells que acreditin dificultats econòmiques, pèrdues importants de collita o problemes per aconseguir farratge. Les demandes es poden presentar en línia fins al 22 d'octubre i les ajudes per Catalunya Nord són de gairebé 1,5 milió d'euros. I la setmana passada us explicàvem que el batlle d'extrema dreta d'Elna ha canviat el nom del cinema, que portava el nom de René Vautier, una de les figures del cinema polític francès. Doncs l'empresa programadora del centre, Iré Cinemes, ha anunciat que abandona aquest espai. Ho fa per por a les ingerències de l'Ajuntament, que ha justificat el canvi de nom per fer que el cinema sigui menys polític, i havia afegit una clàusula

0: Font-rabiosa, 18 a Estavar, 23 a Escarú, 25 a Sant Miquel de Cuixà, 26 a Sant Miquel de Llotes, Bau, Taltaüll i Sant Cebrià, 23 a Cosprons i a Morellàs, 22 al Tec. Avui, doncs, és Sant Miquel. Si vols mel, fes-la per Sant Miquel. El 29 d'octubre de 2018 va morir Macià Alavedra, polític català que va viure a Prada durant l'exili.
1: Radio Arels, a Tuí, 95.
2: L'hora, 100% en català.
3: A Radio Arels.

negra, llistons blancs. Mans obertes, van cercant cercles màgics foradats, foradats. Creus a traces

i blanca com núvols. Escapats d'una galera per un mes de llibertat. Para-xocs i para-xocs, pallagostins de juliol. I quan se'n van, pensen que

temps encallat en el rellotge de sorra, s'omplen les petjades d'escuma salada de mar. Estrelles vanitoses s'emmirallen amb l'aigua i amfibis

potser algú la calma a l'ona més alta de la vela blanca de la gavina sobrant. Sota aquest cel càlid sento el meu rostre pàl·lid i en els meus ulls metàl·lics el coure del mar. Els dies més curts fecunden

0: avui vull tornar amb mi.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: A Ràdio Arrels, l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.
4: I en aquest moment a Ràdio Arrels és l'hora on cada dimarts entrem en comunicació amb el Conflent, amb Vilafranca de Conflent i en Joel Mané, que ens respon des del bar El Canigó. Bon dia, Joel.
5: Bon dia a tothom.
4: L'agenda, les actualitats, tot el que cal saber, tot el que has seleccionat pels auditors de Ràdio Arrels sobre la teva comarca, una comarca que interessa cada cop més les televisions i que ha acollit un nou rodatge fa pocs dies.
5: Vet aquí quina sort tenim, perquè ja em recordo d'abans que ens pensaven que de tot el fons d'aquí de França ens descuidaven a vegades, i sembla que no, perquè més va i més tenim rodatges de gent que ens truquen, que es diuen venim, és a dir, que no és al revés, nosaltres no podem trucar la gent que sigui de la 6, de la 5, de la 3 o de la 2, les cadenes fan una programació com el volen. I doncs, sobretot, aquesta vegada hem tingut sort, perquè és una de les emissions més culturals i més rica de les cadenes franceses, que és la cadena 5, que es diu Échappée Belle, i que doncs la difusió la tindrem segurament al mes de desembre, doncs en tornarem a parlar, però hem vingut aquí amb el Jerome, que és el presentador que tothom coneix, perquè far de veure les emissions ara els coneixem, els periodistes, i doncs hem fet aquí Vilafranca, hem fet les coves, hem fet el castell, hem fet el meu gat, desgraciadament ara no sabem. Faig una crida del meu gat, que és tan conegut aquí Vilafranca i el Conflent, s'ha desaparegut. També vam fer el tren groc, vam fer tota Catalunya Nord. Doncs Échappée Belle, els felicitem i els agraïm d'haver fet una vegada més un rodatge aquí a casa nostra.
4: I Catalunya Nord compta moltes reserves naturals, lògicament, el Conflent n'acull força, i els responsables d'aquestes reserves han fet al llarg de l'estiu tota una sèrie d'operacions de sensibilització a prop dels excursionistes. Som a finals de setembre, és el moment per fer el balanç.
5: El balanç que és bo, també ho fan a Catalunya Sud els agents rurals, i aquí doncs aquesta sensibilització, sobretot amb els excursionistes, que més va i més n'hi ha, i molta gent que no tenen tampoc la cultura de la muntanya i de la nostra terra, doncs van aprofitar aquests agents per fer sensibilització, per informació també sobre els ramats, els gossos dels pastors, al respecte de la muntanya, dels camins, del perill d'incendi, i doncs es van posicionar al Coll de Mentet, o també a Noedes, o també al Coll de Jou. En havíem parlat a la tarda passada, i el balanç és impressionant perquè van informar 1.326 excursionistes.
4: I ara parlem de ball. Si voleu aprendre a ballar, doncs us toca anar cada dimarts cap a Rodès.
5: Parlem molt sovint de Rodès, perquè és veritat que s'hi passa sempre una cosa o altra, i ara sabem que durant, ara que l'estiu és acabat, durant cada dimarts a la nit hi haurà 3 cursos diferents per doncs, aprendre la salsa en primer lloc, la bachata en segon lloc i el rock al tercer curs. Doncs comença a les 6:45, 7:18 per la salsa, una hora després la bachata i per acabar el rock, i s'acaba doncs a les 9:30 de la nit.
4: I ara anem cap a la capital del Conflent, a Prada, amb un parell d'exposicions.
5: La primera és un fotògraf que es diu Marcial, i que doncs durant tot el mes d'octubre a la Casa de la Vila hi haurà l'exposició de les seues fotos, i la segona és al centre que es diu Univers, que és conegut a Prada, un artista que es diu Gil, també durant tot el mes d'octubre una exposició dels seus quadres i pintures, i doncs s'acaba el 31 d'octubre.
4: Continuem a Parada, on el Casal del Conflent hi té la seva seu, i entre les nombroses activitats que proposen des del Casal del Conflent, Joel Miner, avui vols destacar els cursos de català.
5: I curs de català per tots els nivells. És a dir, que per la gent que són interessats poden anar el dilluns a les 6 de la nit fins a les 7 i mitja, dura una hora i mitja, pot haver el dimecres i el dijous a les 6 i quart fins a les 19:45 i el dijous 6 i quart, 19:45. És a dir, que hi ha tres possibilitats d'anar a estudiar i aprendre el català.
4: I sempre treuen molta gent, que sigui al Conflent o a qualsevol lloc del país, són els Vuit de Graners.
5: Vuit de Graners, doncs, el mateix dia, diumenge 4 d'octubre, en dos llocs una mica diferents i lluny del Conflent, perquè el primer és a Finestret, dels 9 del matí fins als 5 de la tarda, i el segon és a Fiols, a la plaça i als carrers al carrer de l'Església, de les 8 del matí fins a les 6 del vespre.
4: I continuem a Fiols, on vols destacar una iniciativa per conèixer millor el patrimoni.
5: Sempre ens fan ple les iniciatives, i sobretot aquest poblet tan bonic i tan viu de Fiols, i doncs s'hi va passar una bona iniciativa i s'ha inaugurat fa poc temps amb l'Ajuntament i el País d'Art i d'Història, i van fer tota una senyalització dins del poble per valoritzar i per explicar tots els monuments, tota l'història ben rica d'aquest poble tan bonic de Fiols. I doncs ara, per la gent que es volen anar passejant als carrers de Fiols, hi haurà d'un banc i de l'altre l'explicació de l'història de l'església i de molts monuments i de l'història de Fiols.
4: I acabem amb un parell de punts de l'agenda que vols destacar per aquests dies. Comencem amb la Festa del Bolet.
5: Dos festes, doncs, a apuntar a l'agenda. Dos festes de la ben coneguda i ben dedicada a la tardor. La primera, la Festa del Bolet, s'apropa aquí a Vilafranca el diumenge 4 d'octubre durant tot el dia. I l'altra festa, que abans es deia la Festa de la Poma, i ara, doncs, que es diu la Festa de la Roja, hi ha molta gent que esperen per saber quin dia és i on és, perquè canvia d'un any a l'altre. L'any passat era Fullà, aquest any és a Saora, el 25 d'octubre.
4: Gràcies, Joel. Abans de donar-nos cita per la setmana entrant, doncs recordem aquesta crida que has fet. Si algú ha vist el teu gat, el gat del bar El Canigó, doncs que pensi en tu, perquè l'estàs cercant.
5: Sí, el meu nyuqui s'ha fugit, no sabeu on és. Bona setmana a tothom, adiu.
3: A Ràdio Arrels, l'actualitat del Conflent, amb en Joel Mané.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. L'Oriana Penyé.
6: Són les 7, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels i comencem aquest programa, com sempre, amb l'informatiu seguit de la meteo.
1: L'informatiu a Ràdio Arrels.
7: Bon dia. Dimarts de vaga a la funció pública i de manifestació a Perpinyà en contra dels pressupostos per al 2027. 8 sindicats han cridat a la mobilització per reclamar més recursos pels serveis públics i en contra del projecte de pressupostos plantejat pel govern. S'espera un seguiment important de la vaga als centres educatius i més variable a les administracions. Són diversos els col·lectius que es manifesten avui i un grup de bombers nord-catalans ha pujat fins a París per fer sentir les seves reclamacions. Denuncien manca de mitjans en un context cada vegada més complicat pel canvi climàtic i amb una temporada d'incendis que és cada vegada més llarga. Els estudiants de Liceu també han convocat mobilitzacions per avui. Fa dies que hi ha manifestacions i bloquejos de liceus a diversos punts de l'estat francès que fins ara no han arribat a Catalunya Nord. El moviment va viure moments de tensió ahir amb enfrontaments entre joves i policies. I passem de les problemàtiques vinculades als liceus a les de l'educació primària, perquè la manca de mestres afecta la meitat dels centres públics de l'Estat. Avui hem volgut anar a una de les bases d'aquest problema a l'educació primària, i és que també falta gent que estudiï educació, especialment de cara a ser mestres bilingües. Enguany els estudis d'educació han tingut canvis, especialment pel que fa al moment en el qual es fan les oposicions, cosa que pot fer més atractius aquests estudis. Ens ho explica Rita Peix, responsable d'estudis bilingües de la Facultat d'Educació de Perpinyà, un centre adscrit a la Universitat de Montpeller.
8: Hi ha un avantatge que considero important, és que quan tenen les oposicions entren directament en màster, educació i ensenyament i són pagats. 1.400 euros en màster 1 i 1.800 en màster 2. És aleshores una formació en alternança, terreny i formació a la Facultat d'Educació de Perpinyà.
7: Rita Peix insisteix en la necessitat de tenir un nivell prou bo de català abans de matricular-se a estudis d'educació bilingüe.
8: El català és una llengua d'escolarització al costat del francès. Són candidats que han de tenir la llengua catalana perquè hauran d'ensenyar totes les disciplines en les dues llengües, en seccions bilingües o immersives tipus arrels.
7: I ara canviem de qüestió perquè els agricultors nord-catalans afectats per la secada d'aquest estiu podran beneficiar-se d'una ajuda econòmica. I podran optar aquells que acreditin dificultats econòmiques, pèrdues importants de collita o problemes per aconseguir farratge. Les demandes es poden presentar en línia fins al 22 d'octubre i les ajudes per Catalunya Nord són de gairebé 1,5 milió d'euros. I la setmana passada us explicàvem que el batlle d'extrema dreta d'Elna ha canviat el nom del cinema, que portava el nom de René Vautier, una de les figures del cinema polític francès. Doncs l'empresa programadora del centre, Iré Cinemes, ha anunciat que abandona aquest espai. Ho fa per por a les ingerències de l'Ajuntament, que ha justificat el canvi de nom per fer que el cinema sigui menys polític, i havia afegit una clàusula a la convenció per tenir opinió sobre la programació. Aquest dimarts a Catalunya Nord també estem pendents del cel. Us deixem doncs amb la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
9: Bon dia. Avui és Sant Miquel. Si per Sant Miquel no plou, al pagès li entra el dol. Mirem el que ens diu el cel. Comencem una setmana de canvis i de normalització de les condicions meteorològiques que serà

0: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
1: Per avui, dimarts 29 de setembre, doncs, tenim temes bastant variats per aquest programa. Parlem de la primera hora, doncs. Hi ha novetats al sistema de llicenciatures i de màsters per ser ensenyant bilingüe. En parla la Rita Peix, que és responsable de formació de l'ensenyament bilingüe a la Facultat d'Educació de Perpinyà. En Pere Jordà proposa de dedicar un carrer a l'Albert Magnac a Catalunya Nord. Continuem doncs parlant dels 100 anys dels fets de Prats de Molló. I doncs acabem aquesta hora parlant de la nostra consumació d'aigua.
2: Peus a la

0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
0: Educació a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Per tots aquells que volen ser mestres bilingües a Catalunya Nord i algunes novetats en el sistema de les llicenciatures i els màsters per ser ensenyant a tot l'estat francès i especialment per l'ensenyament bilingüe també hi afecta. I per això avui volem parlar amb una persona que en coneix molt sobre el tema, que és la responsable de formació de l'ensenyament bilingüe a la Facultat d'Educació de Perpinyà, que és la Rita Peix. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Com deia, ets responsable de la formació d'aquest ensenyament a la Facultat d'Educació de Perpinyà, però que de fet depèn de la Universitat de Montpellier, no, aquesta facultat?
3: Exactament. És una formació descentralitzada. La Facultat d'Educació té una delegació a Mandes, a Montpellier, a Carcassona, a Nimes i a Perpinyà, en els antics locals.

0: de l'escola normal de Perpinyà, que conec perfectament, ja que jo mateixa vaig passar les oposicions a l'època a dins d'aquesta escola normal.
1: Els canvis que hi ha hagut enguany, dèiem, és que fins ara les oposicions, diguem, es feien a final de màster i hi ha hagut un canvi i ara es fan a final de llicenciatura, i això canvia bastantes coses, diguem, en l'organització d'aquests estudis, no?
0: Sí, canvien moltes coses. A veure, primer, des del punt de vista dels estudiants, hi ha un avantatge que considero important, és que quan tenen les oposicions entren directament en màster, educació i ensenyament i són pagats 1.400 euros en màster 1 i 1.800 en màster 2. És aleshores una formació en alternança, terreny i formació a la Facultat d'Educació de Perpinyà.
1: Clar, és un bon argument saber que el quart any, diguem, d'estudis tindràs aquest salari. Evidentment, ara parlàvem d'aquesta formació d'ensenyament bilingüe. Sembla una mica obvi de dir, però abans de l'entrevista em comentaves que una cosa important a dir és que per ser mestre bilingüe has de parlar català. I si m'ho deies és perquè us heu trobat casos doncs, que no era el cas, no?
0: Sí. A veure, un estudiant de liceu, d'institut, de liceu, que ha seguit, per exemple, la secció bilingüe des de la primària fins al batxillerat, ha de fer la seva demanda a través Parcoursup. I aleshores resulta que quan m'ha tocat seleccionar els dossiers he tingut a l'inici una molt bona sorpresa, perquè hi havia moltes demandes. Ja et pots imaginar que estava contentíssima. Però, en canvi, quan vaig començar a mirar-les, em vaig trobar en cartes de motivació del tipus: ah, c'est cool d'apprendre le catalan, comme ça j'irai dormir chez mes copains. No, si hem de ser seriosos. El català és una llengua d'escolarització al costat del francès. Són candidats que han de tenir la llengua catalana perquè hauran d'ensenyar totes les disciplines en les dues llengües, en seccions bilingües o immersives tipus arrels. Què passa? I és el que voldria evitar, per això que estic molt contenta avui de tenir l'oportunitat de parlar a Ràdio Arrels, que hi ha hagut candidats que han vist una oportunitat quan van a Parcoursup, inscrivint-se a Licence Professeur des Écoles Parcours Catalan, Faculté d'Educació de Perpinyà, han vist l'oportunitat de venir a Perpinyà i que han pensat, quan s'adonaran que no parlo català, em posaran a la secció general, monolingüe, entre cometes. Doncs no funciona així. És a dir, que s'ha pres la decisió que tota persona que s'hagi inscrit en el recorregut català, doncs, si no valida les unitats dedicades a preparar les proves de català, doncs no valida la llicenciatura, perquè el que no podem permetre'ns és que sigui una estratègia per venir a Perpinyà per tot l'estat francès. No. Altra cosa, en canvi, és d'ajudar un bec enguany amb la primera promoció d'aquesta llicenciatura. Estem molt contents d'obrir-la enguany i d'acollir aquesta primera promoció. És de facilitar una ajuda si el nivell en llengua, per molt que hagin fet, perquè, clar, jo he vist els dossiers i tots han fet català durant la seva escolaritat, en un moment o altre, hi pot haver-hi també persones que han fet la seva escolaritat a Catalunya del Sud, no sé. Bé, tots aquests perfils els agafem, evidentment. Si hi ha algú que té una debilitat en un moment donat en llengua catalana, no hi ha cap problema, perquè estem en contacte amb l'OPLC i gràcies a l'OPLC, doncs, se'ls facilita una formació del DU, nivell B2 o C1, gratuïtament, i aleshores se'n van a l'IFCT a fer l'IPVD, els nostres veïns, a fer la formació de llengua.
1: Clar, perquè per anar bé, diríem, per estudiar, per ser mestre bilingüe, quin nivell hauries de tenir a l'inici dels estudis? Són B2, un C1? Com...
0: Aleshores, el nivell de les oposicions és B2-C1. Ara bé, si arriba algú amb un nivell B1, com és el cas enguany, hem considerat que era un nivell B1, però té 3 anys per treballar, gràcies a aquesta col·laboració a l'OMPLC, la llengua catalana. Nosaltres també, a la Facultat d'Educació, com preparem a proves, on hi ha proves de... hi ha una versió, hi ha preguntes de gramàtica contrastiva, hi ha preguntes de comentari de text, forçosament es treballa la llengua catalana, perquè és l'eina, doncs es treballa de manera integrada. Quan treballem la didàctica, es treballa de manera integrada. Doncs, evidentment, però entre tots ho farem tots, no? Però tenim aquesta col·laboració que permet... No foragitem algú que tingui un nivell B1, sempre i quan la carta de motivació sigui molt clara i que sigui molt clar que és conscient de que ha de treballar la llengua catalana. El que sí no ens podem permetre és tenir principiants. Les persones principiants que vagin a l'IPVD, que l'IPVD proposa una llicenciatura de català i en canvi no prepara les oposicions de mestres. Les oposicions de mestres ho prepara la llicenciatura professor de les escoles de Perpinyà, delegació de la Universitat de Montpellier. Els que vulguin, que tinguin competències de català i candidatar pel CAPES, que vagin a l'IPVD. Nosaltres és primària, preparació a la primària, i no som una llicenciatura de català. Nosaltres preparem, és una prepa per ser mestre bilingüe o immersiu. Dic immersiu perquè per primera vegada, a més, tenim una candidata de la Bressola, que ha tingut notes excel·lents a les posicions i que la tenim en màster enguany.
1: Precisament, el canvi que comentàvem d'organització, diguem, d'aquesta formació per fer les oposicions més d'hora i ja poder començar, doncs, a fer pràctiques al màster, entenc que també és per formar una mica més ràpid a tots aquests mestres. Això és una demanda, diguem, que falten mestres, o per què ve tot aquest canvi?
0: Mira, nosaltres, fins jo personalment, i estic un xic desesperada, perquè, a veure, tenim promocions, en L1 tenim 6 estudiants. Clar, el territori és petit. Crec també que no som bons en comunicació, per això que moltes gràcies a Ràdio Arrels. És veritat, m'he de culpar. Manquem, i és per això, aleshores és un cercle viciós, perquè si no tenim gent en formació, aleshores hi ha pocs llocs a les oposicions, tot va lligat.
1: Clar.
0: Si tenim molts candidats, hi ha molt més llocs, però clar, si hi ha pocs candidats, el que no farà l'Estat, el rectorat, és posar moltes places, no, és proporcional també al nombre de candidats, és tot va lligat, i aleshores si no tenim estudiants, no podem créixer a nivell de la formació, i aquí parlo com a títol personal, no ja com a formadora, però és que no podem créixer a nivell de l'oferta de formació o bilingüe i recuperació de la llengua catalana en el nostre territori. I aquí ja no parlo com a formadora, sinó a títol personal.
1: Clar, i fins i tot, diguem, com a estratègia personal de formació, entenc que si tens, vull dir, si saps que hi ha feina de professor bilingüe i que...
0: Sí.
1: I que a més serà feina més o menys a prop d'on has crescut, i que a més et pagaran durant el màster, entenc que les condicions són bones pels estudiants en comparació amb altres llicències. És només això, aquesta falta de comunicació, o què més falta, diguem, per fer arribar la gent a la universitat?
0: I si ho permets, hi ha un altre avantatge que no he esmentat, i després et contesto aquesta pregunta. que potser motivarà, sempre li deia que s'ha de motivar candidatures per l'ensenyament bilingüe immersiu, és que els que hauran reeixit, validat el primer any i el segon any d'aquesta llicenciatura professor de les escoles a recorregut català, no hauran de passar els escrits.
1: Sí, l'oposició amb la part oral, diríem, ja faran.
0: Això, van directament a les proves d'admissió i se'ls regala, entre cometes, les proves d'admissibilitat. En canvi, els candidats lliures que vindran en qualsevol altra llicenciatura hauran de passar els escrits, totes les proves, tots els escrits de l'admissibilitat. Doncs això és també quelcom de molt important pels candidats, perquè com de fet la facultat ja garanteix el nivell validant a la 1 i 2 en aquesta polivalència, història, matemàtica, geografia, català, etc., etc., no hauran de passar els escrits.
1: Doncs Rita Pé és responsable de formació a l'ensenyament bilingüe a la Facultat d'Educació de Perpinyà, això depèn de la Universitat de Montpellier. Moltes gràcies per venir aquí a Ràdio Arrels i explicar-nos aquesta situació, i esperem que, mira, de cara al curs que ve siguin més de 6 els alumnes que comencin. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.
2: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
3: En Pere Jordà ens proposa de dedicar un carrer a Catalunya Nord a l'Albert Manyac, que va ser un gran músic de tenor.
2: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
4: Udonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
1: Pere Jordà, bon dia.
5: Adiu.
1: A Ràdio Arrels t'hem preguntat a qui li dedicaries un carrer a Catalunya Nord. A qui ens has triat?
5: Bé, em pensava que aquest senyor en tindria un i no. Doncs no pot ser. Voldria parlar de l'Albert Manyac Mates, de Ceret, gran músic de tenor, entre altres, però en tot cas el recordem per les seues habilitats, que déu-n'hi-do, a la tenora. Doncs l'Albert Manyac Mates era ell mateix descendent de Juclars, de la família Coll, a Ceret. El seu oncle era el Josep Coll, el compositor del Regina Celli, que segueixen cantant a Illa, i ell mateix, doncs, Albert Manyac, va ser juglar, doncs músic de tenora, però també de violoncel, de guitarra, un xic de piano, flageolet, oboe clàssic i el que feia falta, vaja.
1: Si realment podia tocar el que li passessin per davant, vull dir.
5: Un juglar, ben bé un juglar, amb ofici de juglar. I, doncs, més enllà de la seva habilitat com a músic, de diversos instruments, per què és important la Vermanyac? És perquè va assegurar el pas del coneixement que podia tenir un juglar i un descendent de juglars entre el segle XIX i el segle XX. Cal saber que l'Albert Manyac, a partir de la dècada del 1920, va tenir una crònica a varis diaris, sobretot l'Independent, però també el Courrier de Ceret, per exemple. I va escriure sobre el que coneixia, doncs els instruments tradicionals catalans, la cultura popular nord-catalana, i és així com tenim poca cosa, però malgrat tot unes informacions molt valuoses sobre la vida musical a Catalunya Nord, pas només a Ceret, ben bé a tota Catalunya Nord, i de pas sobre gent com l'André Turon, modernitzador dels instruments de cobla, fins i tot del pare de l'André, el Valentin Turon. Vet aquí, em sembla que a més n'era conscient del que sabia i del seu paper de depositari d'aquest saber i doncs de divulgació.
1: Clar, sí, podríem dir que d'alguna manera va fer com un costumari nord-català o no arribava tant, diguem.
5: No, perquè no me sembla que era una ambició molt més modesta, però això sí, és algú que va ser correspondent de del Joan Amades. En tot cas, el que ell sabia va servir l'Amades en el seu costumari català. Sí, sí, sí, i tant. Tenia consciència del seu paper, però són al capdavall articles curts que va publicar, que es cal mastegar molt de temps perquè hi ha molts sobreentesos i pel format curt que és, hi ha molta teca.
1: Curt però dens, no?
5: Molt, molt i tant.
1: Molt bé, però potser és aquesta voluntat, diguem, d'abarcar-ho tot que d'arribar al gran públic, potser, si eren tan densos aquests.
5: Sí, també hi ha un aspecte més, com diria, més de primer grau, és a dir, que el que escrivia era coses de juglars i també calia procurar no posar-se en un compromís segons qui. Doncs, ja, bé, és aquesta manera de ser un pèl antiga on es mastegaven molt les paraules per no posar-se ells mateixos en compromís, tot i dient-ho.
1: Molt bé, molt bé. En aquest cas, Albert Manyac, el carrer on que l'hauria de tenir, Ceret o una mica podria ser qualsevol lloc?
5: Bé, Ceret me sembla una evidència, perquè senzillament és allà que va néixer i que va viure, senzillament, però és veritat que és un senyor que va estar tot el territori, doncs podria ser, però en fi, a Ceret seria bonic.
1: Doncs és la tria del Pere Jordà, moltes gràcies.
5: A vosaltres. Rayo Arels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyé.
3: Són les 7:30, escolteu No perdem el nord, el vostre programa matinal a Ràdio Arrels. Ara, com sempre, la meteo amb l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia, avui és Sant Miquel. Si per Sant Miquel no plou, al pagès li entra el dol. Mirem el que ens diu el cel. Comencem una setmana de canvis i de normalització de les condicions meteorològiques que seran més conformes de la tardor. A la plana bufa la marinada i el cel és gris. A alguns llocs plourà, probablement des del matí cap a la Costa Vermella i a Cerdanya i Capcí, com també quan farà fosc, però no s'espera gran precipitacions. Per les màximes, 20 a Font-rabiosa, 18 a Estavar, 23 a Escarú, 25 a Sant Miquel de Cuixà, 26 a Sant Miquel de Llotes, Bau, Talteüll i Sant Cebrià, 23 a Cosprons i a Morellàs, 22 al Tec. Avui, doncs, és Sant Miquel. Si vols mel, fes-la per Sant Miquel. El 29 d'octubre de 2018 va morir Macià Alavedra, polític català que va viure a Prada durant l'exili.
5: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: I continuem amb el nostre programa per arribar fins a les 8, doncs tindrem la crònica sobre els 100 anys dels fets de Prats de Molló. I acabarem doncs aquesta hora parlant de la nostra consumació d'aigua.
1: Ràdio Arrels.
6: Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

Era això una cançó del moment de Setiets a Radio Arrels. I d'aquí poc, doncs, continuem parlant dels 100 anys dels fets de Prats de Molló amb l'Enric Balaguer i el director de la Casa Macià, en Lluís Puig.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià.

Francesc Macià proclama la República Catalana el 14 d'abril de 1931, però després es veu obligat a anar cap al model federal de l'Estat espanyol i, a l'agost de 1932,

pasaba por mí.

0: per molts llocs de Catalunya, tot tipus d'actes. Ja que estem a Ràdio Rels, citaré que un dels llocs que va visitar va ser Terrassa, a inaugurar la Ràdio Terrassa, l'emissora municipal de Ràdio Terrassa. I jo amb fotografies i importants esdeveniments aquell dia. En fi, en Macià fa un viatge permanent per tot el país, és present a tot tipus de celebracions i és aclamat a tot arreu on va. Tant és així, ja hem dit que mora el 25 de desembre del 1933 a la Casa dels Canonges per una infecció produïda per una apendicitis, una malaltia que en aquells moments no era gaire coneguda ni tractada. Mora, i hem de dir que en aquell moment que Catalunya tenia un cens d'uns 2 milions d'habitants, Catalunya del Sud, es diu que l'enterrament de l'avi hi havia prop d'un milió de persones inundant els carrers de la ciutat.
1: És enorme.
0: Hi va anar gent de tot arreu a manifestar, a expressar el seu condol i acompanyar els sentiments de país que en aquell moment van donar degut a la seva mort inesperada, no?
1: Des de fa alguns anys s'ha creat l'associació Casa Macià, del qual és el director, se fa diversos actes, se renova la Casa Macià, però també hi ha alguns esdeveniments importants que han de venir aviat.
0: M'agrada explicar que la confraria de campaners i carillonistes de tot Catalunya, entre tots, en fos una campana de bronze que està gravada com a Vila de Nis, Prats de Molló. Estarà penjada a la porta de la Casa Macià. El 4 de novembre d'aquest any 2026, a les 7 del matí, farem un fort repic de campanes i un castell de pirotècnia aèria des de la Casa Macià, a Prats de Molló, per recordar el moment del centenari de la detenció. Evidentment hi haurà la plec de cultura que se fa cada any, a les jornades d'història, etc, etc, etc. I l'endemà de la Diada de Catalunya Nord, el diumenge 8 de novembre, hi haurà l'acte inaugural de l'exposició permanent, dels parlaments, concerts, àpat, etc, tota la festa popular d'aquest centenari.
1: I després m'agradaria fer un parèntesi perquè aquests exilis, fins i tot a l'actualitat, a aquest país que és Bèlgica.
0: Bé,
1: per què Bèlgica? Perquè no Luxemburg, Alemanya, Itàlia, Andorra?
0: Jo no sé quan el Tribunal de París els envia cap a Bèlgica, no sé quin criteri hi havia. Jo puc dir que el 2017, amb un estudi fet professionalment, era evident que dins de la legislació europea Bèlgica tenia era la més garantista sobre respectar els drets per causes polítiques, i així haig de dir que ens ha anat bé. Jo he passat dues sentències de Bèlgica i una a Luxemburg on no s'ha donat l'extradició a Espanya que em reclamaven com a entrega immediata per corrupta. Per tant, cada vegada la legislació europea està més unificada, però és evident que la interpretació d'aquesta legislació no sempre coincideix amb els ulls que es miren. Bèlgica és un país que respecta molt els drets fonamentals i Espanya es diria que no tant.
1: Lluís Puig, moltes gràcies per haver treballat fins i tot i haver fet aquesta aportació a Ràdio Arrels sobre els fets de Prats de Molló i la Bimacià, que tampoc no ha estat a VIP tota la seva vida, però que el coneixem així. Lluís Puig, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a Ràdio Arrels i a tots els seus auditors.
1: Era el 7è i darrer capítol de 100 anys dels fets de Prats de Molló, amb Lluís Puig, director de la Casa Macià.
2: Si tropezamos, volveremos a soñar.

0: Christmas!
1: Quanta aigua consumeix el ciutadà de l'estat francès dia a dia? Doncs és una qüestió que respondrà l'Albert Noguer d'aquí poc dins l'episodi d'avui de CO2.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
1: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
0: Albert Noguer.
2: L'aigua invisible que consumim cada dia. Bon dia. Cada dia un ciutadà de l'estat francès té una petjada hídrica mitjana de 500 litres. Només 140-150 litres corresponen a l'aigua visible que surt de l'aixeta per beure, cuinar o dutxar-se. La resta, més de 350 litres, és invisible. L'aigua utilitzada per produir els aliments, la roba, els objectes i fins i tot l'electricitat que consumim. L'alimentació representa la meitat d'aquesta petjada, uns 250 litres diaris per persona, i bona part prové de països on l'aigua ja és escassa o sobreexplotada. L'agricultura és el principal factor d'aquesta pressió, absorbeix el 60% de l'aigua dolça mobilitzada a l'estat francès. Els conreus intensius de blat de moro o soja, destinats sovint a l'alimentació animal, concentren els majors consums. Així, l'elecció dels nostres hàbits alimentaris té un pes directe sobre la disponibilitat d'aigua aquí i arreu del món. Un quilo de bistec de vedella produït en un sistema convencional pot arribar a requerir 10 vegades més aigua que un bistec ecològic de pastura i fins a 7 vegades més que un quilo d'alvocats. Els veritables marges de maniobra passen per reorientar l'agricultura i l'alimentació cap a sistemes més resilients i menys dependents de l'aigua. Substituir cultius intensius com el blat de moro per praderies naturals podria reduir fins a un 20% el consum d'aigua agrícola i més d'un 10% del consum total. L'agroecologia i les solucions basades en la natura permeten, a més, retenir l'aigua en els paisatges i reforçar la capacitat dels sòls de resistir les onades de calor i la sequera.
3: Ràdio Arrels, a Enveig, 93.1. Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
2: Són les 8, escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels, el programa que escolteu cada matí abans d'anar a la feina. Doncs, com sempre, com cada hora en punt, l'informatiu seguit de la previsió del temps.
0: L'informatiu a Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Dimarts de vaga a la funció pública i de manifestació a Perpinyà en contra dels pressupostos per al 2027. 8 sindicats han cridat a la mobilització per reclamar més recursos pels serveis públics i en contra del projecte de pressupostos plantejat pel govern. S'espera un seguiment important de la vaga als centres educatius i més variable a les administracions. Són diversos els col·lectius que es manifesten avui i un grup de bombers nord-catalans ha pujat fins a París per fer sentir les seves reclamacions. Denuncien manca de mitjans en un context cada vegada més complicat pel canvi climàtic i amb una temporada d'incendis que és cada vegada més llarga. Els estudiants de Liceu també han convocat mobilitzacions per avui. Fa dies que hi ha manifestacions i bloquejos de liceus a diversos punts de l'estat francès que fins ara no han arribat a Catalunya Nord. El moviment va viure moments de tensió ahir amb enfrontaments entre joves i policies. I passem de les problemàtiques vinculades als liceus a les de l'educació primària, perquè la manca de mestres afecta la meitat dels centres públics de l'Estat. Avui hem volgut anar a una de les bases d'aquest problema a l'educació primària i és que també falta gent que estudiï educació, especialment de cara a ser mestres bilingües. Enguany els estudis d'educació han tingut canvis, especialment pel que fa al moment en el qual es fan les oposicions, cosa que pot fer més atractius aquests estudis. Ens ho explica Rita Peix, responsable d'estudis bilingües de la Facultat d'Educació de Perpinyà, un centre adscrit a la Universitat de Montpeller.
4: Hi ha un avantatge que considero important, és que quan tenen les oposicions entren directament en màster, educació i ensenyament i són pagats. 1.400 euros en màster 1 i 1.800 en màster 2. És aleshores una formació en alternança, terreny i formació a la Facultat d'Educació de Perpinyà.
3: Rita Peix insisteix en la necessitat de tenir un nivell prou bo de català abans de matricular-se a estudis d'educació bilingüe.
4: El català és una llengua d'escolarització al costat del francès. Són candidats que han de tenir la llengua catalana, perquè hauran d'ensenyar totes les disciplines en les dues llengües, en seccions bilingües o immersives tipus arrels.
3: I ara canviem de qüestió perquè els agricultors nord-catalans afectats per la secada d'aquest estiu podran beneficiar-se d'una ajuda econòmica. I podran optar aquells que acreditin dificultats econòmiques, pèrdues importants de collita o problemes per aconseguir farratge. Les demandes es poden presentar en línia fins al 22 d'octubre i les ajudes per Catalunya Nord són de gairebé 1,5 milió d'euros. I la setmana passada us explicàvem que el batlle d'extrema dreta d'Elna ha canviat el nom del cinema, que portava el nom de René Vautier, una de les figures del cinema polític francès. Doncs l'empresa programadora del centre, Iré Cinemes, ha anunciat que abandona aquest espai. Ho fa per por a les ingerències de l'Ajuntament, que ha justificat el canvi de nom per fer que el cinema sigui menys polític, i havia afegit una clàusula a la convenció per tenir opinió sobre la programació. Aquest dimarts a Catalunya Nord també estem pendents del cel. Us deixem doncs amb la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
5: Bon dia. Avui és Sant Miquel. Si per Sant Miquel no plou, al pagès li entra el dol. Mirem el que ens diu el cel. Comencem una setmana de canvis i de normalització de les condicions meteorològiques que seran més conformes a la tardor. A la plana bufa la marinada i el cel és gris. A alguns llocs plourà, probablement des del matí cap a la Costa Vermella i a Cerdanya i Capcí, com també quan farà fosc, però no s'espera gran precipitacions. Per les màximes, 20 a Font-rabiosa, 18 a Estavar, 23 a Escarú, 25 a Sant Miquel de Cuixà, 26 a Sant Miquel de Llotes, Bau, Taltaüll i Sant Cebrià, 23 a Cosprons i a Morellàs, 22 al Tec. Avui, doncs, és Sant Miquel. Si vols mel, fes-la per Sant Miquel. El 29 d'octubre de 2018 va morir Macià Alavedra, polític català que va viure a Prada durant l'exili.
6: Ràdio Arrels. a Prada,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Bon dia, Joan Becat.
4: Bon dia.
3: Arribem a 9 anys després del referèndum del 1er d'octubre. Vols parlar-ne?
4: Serà dijous vinent. I, efectivament, hauran passat 9 anys des d'aquest referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Una data clau dins la història de Catalunya. Perquè tot un poble amb un vot majoritari ha dit sí a la seva independència. És un cas únic a Europa que un poble s'autoorganitzi sol, amb corresponsals arreu a tots els pobles i ciutats, per rebre i amagar les urnes. Les tenien

0: gràcies a la solidaritat activa de gent valenta de Catalunya Nord, sense la qual no s'hagués pogut votar. El referèndum va ser impulsat a l'inici pel govern de Carles Puigdemont, que va ser batlle de Girona i president de l'AMI, Associació de Municipis per la Independència, abans de ser president de la Generalitat. Puigdemont se recolzava sobre el Parlament de Catalunya, presidit per Carme Forcadell, que abans era presidenta de l'ENC, i amb una majoria independentista. Quan el govern espanyol del Partit Popular i la seva justícia van prohibir el referèndum, és la societat, és a dir, l'ENC, els municipis, la gent, que el van fer seu i el van organitzar pel seu propi compte. No hi ha cap exemple a Europa d'un vot democràtic de tot un poble contra les autoritats de l'Estat i fet pel seu compte. Com a mobilització d'un poble, hi ha el cas precedent dels països bàltics contra la Unió Soviètica, que era les acaballes. Era el 23 d'agost del 1989, doncs 3 mesos abans de la caiguda del mur de Berlín. No era conseqüència de la caiguda, sinó que l'ha precedit. Era l'anunci, quan 2 milions de manifestants van fer una cadena solidària, és la Via Bàltica, donant-se les mans del nord al sud dels 3 països bàltics, Estònia, Letònia i Lituània, sobre 560 quilòmetres. A Catalunya, després d'una manifestació milionària de l'11 de setembre del 2012, se van inspirar de la Via Bàltica per fer la Via Catalana, l'11 de setembre del 2013, una cadena humana del nord al sud de Catalunya, del Pertús a la Senya, aquesta petita ribera que marca el límit amb el País Valencià. Va reunir 1.600.000 manifestants. Des de llavors se va saber que era la majoria d'un poble que volia decidir ell mateix i deixar, si calia, un estat injust i repressiu. Hem evocat fa 15 dies el vot de l'1 d'octubre, les quantitats i les violències de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil contra una gent que esperava per anar a votar pacíficament. He vist personalment en un barri de l'Eixample de Barcelona molta gent ocupant ja el carrer i una escola on s'havia de votar l'endemà. S'hi van quedar tota la nit per evitar que la policia tanqués l'escola. Ja a les 5 i a les 6 del matí, els 2 carrers de banda i banda de l'escola eren plens de gent, molta, davant de les portes, espatlla contra espatlla, i en 10 o 15 files una davant de l'altra, per protegir-les. I van aplaudir quan va arribar, just abans de les 8, l'urna dins un gran sac de plàstic negre. Per sort, en aquesta escola no hi va haver l'arribada de la policia, però haguessin sigut també determinats a fer fronts a les brutalitats per a protegir l'urna i les paperetes de vot. N'estic segur, tots eren determinats. A finals de tarda, aquest carrer de l'Eixample, i els carrers de l'Eixample són amples, era ple de gent de cantonada a cantonada, per no permetre que vinguin a robar les urnes amb violència. La gent feia baratge. Hi va haver molts aplaudiments, crits i cançons quan se van proclamar els resultats del vot del barri. I així a tot Catalunya, tots els barris, tots els municipis. També, en aquesta crònica, hem parlat sovint de la repressió, que encara no és acabada. Només us donaré un exemple més per mostrar que no anava només dirigida contra un govern i uns quants polítics, que des d'això que s'ha parlat sobretot, sinó que la repressió anava contra tot un país i la seva gent. En efecte, els jutges van fer responsables als batlles i als municipis del referèndum perquè havien deixat locals i escoles per permetre el vot. Per tant, 712, repeteixo, 712 municipis i batlles de l'Associació de Municipis per la Independència van ser perseguits per la justícia espanyola, sobre els 940 que té Catalunya, és a dir, gairebé tots. I 78 batlles aniran efectivament inculpats als tribunals.
1: El president Carles Puigdemont tornarà?
0: Sembla imminent que torni, però no se sap encara. De fet, ho sabrem dimarts vinent, 6 d'octubre, quan el Tribunal Suprem dirà si acata les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Constitucional Espanyol, que li ordenen als dos d'aplicar l'amnistia als membres del govern Puigdemont, encara inculpats o condemnats. En efecte, davant del refús del Tribunal Suprem d'amnistiar-lo per una pena de malversació, Jordi Turull ha dipositat un recurs d'empara, és a dir, una demanda de protecció, davant del Tribunal Constitucional. Aquestes demandes se fan quan un afectat per una sentència estima que viola els seus drets fonamentals. Aquí, l'aplicació de la llei d'amnistia, que va ser votada fa més de 2 anys i que Jordi Turull encara no ha tingut aplicada. Fa una setmana que el Tribunal Constitucional, basant-se sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és de l'inici d'agost, i que donava 2 mesos a la justícia espanyola per aplicar l'amnistia, ordre, aquest Tribunal Constitucional ha acceptat la demanda d'empara de Jordi Turull i ha confirmat que se l'havia d'amnistiar. Això val també pels altres condemnats, que no ho han demanat. Oriol Junqueras, Dolors Bassas o Raül Romeva, que s'han també d'amnistiar. I beneficia també a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Comín, que són a l'exili i, per tant, no han estat jutjats, però sí que són perseguits pel jutge Llarena. Des de fa 2 anys, trobant subterfugi per no aplicar la llei d'amnistia, els jutges del Tribunal Suprem i altres jutges espanyols, de dreta o extrema dreta, s'han posat, de fet, contra la llei. Però hi havia dubte, argumentaven. Si el 6 d'octubre no acaten les dues sentències dels tribunals que els hi són superiors, l'espanyol i l'europeu, s'acabarà la repressió judicial del referèndum de l'1 d'octubre. Es girarà full. Si no l'acaten, és a dir, si no apliquen l'amnistia, seran allavontes delinqüents, en rebel·lió contra decisions de justícia superiors. En aquest cas, qui els portarà a ells davant d'un tribunal? Per tant, tot plegat, és probable que Carles Puigdemont i els exiliats puguin tornar a casa seua per les festes de Nadal. Serà, no en dubtem, l'inici d'una nova etapa política a Catalunya. I no dubtem tampoc que serà un terratrèmol a tota Espanya.
1: I ara canviem de tema a l'internacional. Vols parlar de Groenlàndia. S'ha firmat un nou tractat.
0: Efectivament. La setmana passada, durant la sessió anual de les Nacions Unides, el president Donald Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, i el primer ministre de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, van firmar un tractat sobre aquesta illa, que, recordem, és gran com 4 vegades la França. La proposta inicial de Dinamarca, que va fer quan Trump ha seguit el tema, és finalment la que s'ha imposat. Per tant, s'acaben les amenaces de Donald Trump per annexar, comprar o fer la conquesta militar de Groenlàndia, l'illa queda una regió autònoma de Dinamarca, doncs, dins la Unió Europea, on té ja un tracte especial. No serà, doncs, tampoc un territori o un estat més dels Estats Units. Ja, abans de prendre possessió del seu càrrec, recordeu, al gener de l'any passat, Donald Trump havia declarat que volia prendre Groenlàndia i que el Canadà seria el 51è estat dels Estats Units. Estupefacció a tot el món. Com podia ser que un estat democràtic, Estats Units, vulgui annexar territoris d'uns altres estats, Dinamarca i Canadà, també democràtics, i que eren els aliats seus? Era voler fer el que Vladimir Putin feia amb Ucraïna o que Xi Jinping vol fer amb Taiwan. Amb això, Trump trencava l'ordre internacional. Tot va quedar quiet, malgrat la declaració, durant un any. Però, al gener d'enguany, Trump ha reactivat la crisi. Després del que diu l'èxit de la captura de Nicolás Maduro a Venezuela, declara que ara toca apoderar-se de Groenlàndia. Reaccions dins l'illa i a Europa. Per exemple, el primer ministre groenlandès li diu que el futur serà triat pels ciutadans de Groenlàndia i afirma el dret dels pobles a no ser sotmesos per la força amb tots els partits darrere d'ell. La primera ministra danesa és rebuda a Washington pel vicepresident americà Vance i pel ministre Rubio en una reunió molt dura. Sortint, ella demana l'ajuda dels altres estats europeus. Portats per a França i Alemanya, uns quants responen: però no Espanya. Ah, per què? Doncs l'excusa del seu ministre de Defensa hauria de passar a la posteritat, perquè ha dit que no estan preparats a les baixes temperatures, que facin estatges al Pirineu. 8 estats, a llavors, envien una missió militar a Groenlàndia, no pas per combatre, però per ser present i mostrar que volen ajudar els Estats Units per la seguretat de l'illa. De fet, la seva presència prohibeix que Trump hi enviï tropes. El president americà Allavontes se desinfla i anuncia que hi haurà negociacions, havien de ser-hi des de l'inici, i això sense límit de temps. Trump, doncs, torna a fer el taco. Jo us ho vaig dir, són les inicials angleses de Trump sempre fa el pollastre, o si voleu, Trump sempre baixa els pantalons. Doncs els baixo una altra vegada. El tractat, finalment firmat la setmana passada, ho demostra, ja que, tot i que ell proclami que és una gran victòria, no ha guanyat res, car ja tenia la mateixa cosa abans. Per això hem batejat aquest tema un nou tractat, perquè n'hi havia ja un de semblant, igual, firmat l'any 1951 entre Dinamarca i els Estats Units. Era en plena Guerra Freda i la Unió Soviètica amenaçava el territori americà, que era portada dels seus coets o míssils a través de l'Àrtic. Calia, doncs, vigilar des de Groenlàndia per poder interceptar-los o localitzar-lo prou d'hora. Dinamarca, llavors, va acceptar que instal·lessin totes les bases que volguessin i van ser fins a 10 bases que, després de la caiguda del mur de Berlín, se van treure i ara només en quedava una a Tulé, avui dit Pitufic. Però en podíem posar d'altres encara avui dia en funció d'aquest tractat que era vigent. És efectivament la sola cosa que preveu el nou tractat, és a dir, que era inútil. És a dir, que és un guany zero per Donald Trump. Ah, sí, ha fet posar dins el tractat que també Groenlàndia té dret a autodeterminar-se, a l'autodeterminació. Però ja el tenia aquest dret des del 2009 que li havia donat Dinamarca. A més, poden fer un referèndum d'autodeterminació quan ho decideixin els groenlandesos, no el govern danès. Doncs, molt soroll per no res.
1: Així s'acaba la teva crònica avui. Moltes gràcies, Joan Becat, i fins la setmana vinent.
0: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Radio Arets, a Canet, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
3: Són les 8:30, escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels. I ara, per saber quin temps farà avui, preguntem-ho a l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia, avui és Sant Miquel. Si per Sant Miquel no plou, al pagès li entra el dol. Mirem el que ens diu el cel. Comencem una setmana de canvis i de normalització de les condicions meteorològiques que seran més conformes a la tardor. A la plana bufa la marinada i el cel és gris. A alguns llocs plourà, probablement des del matí cap a la Costa Vermella i a Cerdanya i Capcí, com també quan farà fosc, però no s'espera gran precipitacions. Per les màximes, 20 a Font-rabiosa, 18 a Estavar, 23 a Escarú, 25 a Sant Miquel de Cuixà, 26 a Sant Miquel de Llotes, Bau, Talteüll i Sant Cebrià, 23 a Cosprons i a Morellàs, 22 al Tec. Avui, doncs, és Sant Miquel. Si vols mel, fes-la per Sant Miquel. El 29 d'octubre de 2018 va morir Macià Alavedra, polític català que va viure a Prada durant l'exili.
5: Ràdio Arrels, Anna Fiac, 95.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: El grup Cel Obert és el protagonista d'aquests dies pel disc de la setmana. Parlem amb ells d'aquí poc. El 22 de setembre passat s'ha organitzat a Prada la plaça de l'Emplego amb France Travail. En parla en Rémi Parra, que és treballador a France Travail.
6: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
7: El disc de la setmana amb Paula Escudero.
2: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem el darrer treball del trio Cel Obert. Per això tenim els tres membres del grup, la Laia, el Miquel i el Martí. Com definiríeu vosaltres tres el vostre estil musical?
8: Doncs és un estil que ha anat evolucionant també amb el temps. Perquè, lògicament, quan vam començar el projecte teníem una idea preconcebuda de com pensàvem que serien les coses o com volíem que fossin. I a mesura que han anat avançant els mesos i aquests tres anys des que hem començat a llançar música, doncs ens hem anat trobant musicalment. I ara ho definiríem com un punt entremig d'aquest pop-rock, més de guitarra, sense renunciar a alguns elements folk. Així que si tinguéssim com aquest espectre entre pop-rock, indie, folk, estaríem en algun punt entre aquests tres llocs.
2: I aquest nom, Cel Obert, com s'us va acudir, doncs, a la idea?
9: Primer de tot, jo crec que va ser quasi purament fonètic, una paraula que ens agradava i que és molt nostrada, molt catalana, que crec que no existeix en cap altra llengua, o almenys d'aquesta manera tan pura, no sé, volem dir en castellà és patio de luces, i ens agradava aquesta paraula, aquest concepte, i de seguida vam veure que, a més, podíem estirar-lo una mica i que no fos simplement un nom bonic, sinó que també fos un imaginari, no? un espai dintre el qual s'emmarqués una mica tota la música que estem fent.
10: La definició, de fet, de cel obert vindria a ser un pati interior que dona llum a totes les estances d'una casa, no? D'un interior d'un pis. No? A més, és aquest eix transversal que uneix diversos pisos d'un bloc. I també va ser com maco, no? La idea aquesta de donar llum o de donar esperança o tot allò que portem dintre, no? Amb la nostra música i d'un espai real. Que després, de fet, amb aquest EP i amb aquest disc que traurem, doncs seguim explorant tota aquesta idea més urbanística del que ens ha unit, que al final és Barcelona, no? Tot i que en cap de nosaltres tres sigui d'allà, la realitat és que portem 4 anys vivint a Barcelona per estudis i això també, doncs, ens ha marcat en certa forma.
2: I vosaltres tres d'on sou, llavors?
10: Doncs mira, el Miquel és de Cassà de la Selva, en Martí és de Tremp i jo, la Laia, sóc de Vacarisses.
2: Doncs ara presentarem la cançó que es diu Niu, una cançó que parla d'exili, on es recita un poema palestí de Marwan Makul i es tradueix en català també simultàniament. Com ha sorgit aquesta cançó?
8: Doncs aquesta cançó va sorgir de forma molt orgànica. De fet, quan nosaltres componem, fem una setmana de stage generalment i és la manera més natural i orgànica de que sortien aquestes composicions. I estàvem al Pallars, una d'aquestes setmanes, l'estiu del 2025, i un bon matí la Laia es va despertar, va veure unes orenetes volant per davant de casa meva, el lloc on estàvem aquella setmana, i va tindre la idea de fer una cançó sobre unes orenetes. Aleshores, el Miquel i jo la vam mirar amb cert escepticisme, però diem, endavant. Aleshores, va ser molt curiós perquè ens vam agafar la guitarra i vam començar a provar diferents idees i va ser una cançó que va sortir molt fàcilment.
10: Va sortir com un xurro, sí.
8: Exacte, com diu la Laia sempre, vam parir una cançó amb molta agilitat i quan una cançó surt tan fàcil, entre cometes, vol dir que realment hi ha alguna cosa genuïna. I aleshores vam començar a parlar d'una lletra que evocava com aquest procés migratori que literalment fan les orenetes. Però mentre estàvem escrivint els versos que formen part de la cançó, vam veure que hi havia un paral·lelisme molt clar amb tot el que aleshores i ara mateix continua passant a l'Orient Mig, tot aquest èxode massiu, aquest genocidi que encara ara hi continua havent. I per nosaltres va ser com la manera d'aportar el nostre petit gra de sorra, de parlar de forma poètica d'una realitat tan crua, però que no volíem deixar de posar en relleu en aquesta cançó.
2: I aquesta poesia, com la veu trobar?
9: Doncs se'ns va acudir que per fer una mica més explícit el missatge de la cançó podíem recitar uns breus versos, uns breus versos i creiem que era una molt bona oportunitat perquè precisament fossin uns versos d'un autor palestí i després de fer bastanta recerca i de preguntar, demanar llibres i moltes coses, vam trobar aquest poema, que a més era molt breu i també feia referència als ocells, amb la qual cosa vam creure que era idoni per incloure-la en aquesta cançó. I vam tenir l'oportunitat de que un metge palestí jubilat que està residint a Barcelona, que és Ibrahim Beisani, i la Sílvia Bel, doncs, vinguessin a l'estudi a recitar aquestes paraules i la veritat és que estem contentíssims amb el resultat.
2: Tot seguit, doncs, escoltem Niu de Cel Obert.

0: Acabeu de sentir Niu de Cel Obert, escoltàveu el disc de la setmana a Ràdio Arrels. Si voleu descobrir una altra cançó d'aquest trio, escolteu-nos demà a la mateixa hora.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

El passat 22 de setembre, France Travail ha organitzat doncs una iniciativa anomenada La Plaça de l'Emplego. En parla en un dels seus treballadors, en Rémi Parent.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Economia a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: A Prada, el dimarts 22 de setembre, s'ha organitzat la plaça de l'emplego, de l'ocupació, organitzada per France Travail, suposo, altres col·laboradors, i parlem amb en Rémi Porra, de France Travail, que ens explicarà quina és aquesta organització, aquesta iniciativa, aquí al jardí de l'Hotel Pams, al parc de l'Hotel Pams, ben conegut, un lloc molt agradable avui, que no plou, fins i tot fa calor. Rémi, bon dia.
3: Sí, hola, bon dia. Sí, avui a Prada organitzem la plaça de l'emploi. És una iniciativa de France Travail per apropar l'ocupació i la formació als habitants del territori del Conflent, principalment. Durant aquesta tarda, al Castell Pams, com has dit, els demandants d'ocupació podran trobar directament empreses locals, centres de formació i també un taller d'inserció per descobrir diferents oportunitats i parlar amb professionals.
2: Una pregunta en preàmbul, gairebé. Avui ha sortit algunes xifres justament de l'ocupació, del xomatge, i el Departament dels Pirineus Orientals és on un dels, en tot cas, dels metropolitans on hi ha més xomatge.
3: Sí, històricament ha sigut així i sabem que és molt difícil trobar un treball aquí, principalment al Conflent, i a més els preus del carburant fa que per treballar a Perpinyà avui en dia costa molt. Per això és molt important de trobar les empreses locals aquí a Prada.
2: Com és organitzat? Hi ha unes parades?
3: Sí, trobem els estands amb els professionals, amb les empreses, i podeu anar directament a parlar amb les empreses i posar el seu currículum per trobar feina. És una primera cita i esperem que després es podrà encontrar treball, i és l'objectiu.
2: Les empreses, n'hi ha algunes de grosses, jo diria relativament grosses si mirem el teixit econòmic del Conflent, però ha estat complicat de fer venir les empreses?
3: Sí, aquí al Conflent és sempre una mica difícil perquè no hi ha grosses empreses, però hi ha moltes empreses que han vingut i que proposen feina. Doncs sí, és difícil, el territori és complicat, però bueno, per això és important d'organitzar aquesta plaça de l'emploi.
2: Com heu fet per fer venir el públic també?
3: Hem fet informació per correu electrònic, per afichatge, per informar de totes les maneres possibles perquè la gent vingui directament aquí d'una manera la més senzilla possible.
2: I estem a l'inici de la tarda, estem a l'inici, és que s'espera molta gent?
3: Sí, esperem uns 400 persones, més o menys, seria molt bé, potser una mica més, perquè hi ha molta gent ja.
2: Suposo que és un primer contacte del que cerca treball amb algunes empreses. Després com es fa?
3: L'objectiu és crear una trobada entre les empreses i les persones. És una primera cita, com deia, i després les empreses trucaran directament a les persones interessades per una cita més oficial directament dintre de les empreses o d'una altra manera, però aquí és ben segur, no es farà directament, és una primera cita directament, i després les empreses podran directament trucar directament les persones.
2: També hi ha el personal de France Travail, que és aquí que pot ajudar els candidats a se presentar.
3: Sí, sí, estem aquí per ajudar. Hem preparat una mica la gent per treballar una mica els currículums, per treballar la presentació i organitzar una mica aquí aquesta tarda.
2: Si voleu, fem una petita passejada molt ràpidament perquè ens presenteu una mica aquí. Qui és aquí i si per azar trobem algú que parli català? Aquí hi ha l'AICO. L'AICO és una associació d'inserció.
3: És una empresa d'inserció que proponen bueno, diferents treballs per la gent que està una mica que tenen dificultats.
2: El Mene, que és una mena, ho sona bé, una mena de cosa igual.
3: Sí, sí, sí, estan a aquesta hora i ajuden també la gent que, bueno, que tenen dificultats també i, bueno, i són solucions per a aquesta gent.
2: Més generalment, al Conflent, qui té dificultat? Me direu tothom, però potser hi ha una accentuació per als joves i als sèniors?
3: Sí, per als joves i als senyors, com per tot arreu, evidentment. El que es pot dir és que aquí al Conflent estem una mica allunyats de tot. I això és el problema. Com es deia abans, la dificultat és tenir un cotxe, per exemple, és una dificultat. El preu del carburant és una dificultat per anar a treballar. Això és el problema, un dels problemes principals.
2: Continuem tranquil·lament. Ja, quan empresa tenim? Una desena, 15?
3: Una quinzena, sí, d'empreses estan aquí i també tenem ofertes de treball, bueno, com sempre, durant tot l'any, en el francetravail.fr, on es pot trobar les ofertes.
2: Suposo que les empreses que han vingut són les empreses que tenen dificultat a trobar personal, perquè els que en tenen o que no ho necessiten no han vingut.
3: Sí, evidentment, les empreses aquí que han vingut aquesta tarda bueno, tenen ofertes de treballs, que sigui per treballar en la construcció, en el comerç o en el sector, l'Hospital de Prada, per exemple, és la feina que hi ha aquí en el Conflent.
2: Molt bé, sí, hi ha l'hospital. Evidentment l'hospital que és un dels grans...
3: Empleador. Però, sí, és un gran empleador aquí en Prada.
2: També l'ajuda a la persona?
3: L'ajuda a la persona, que tenim gent que necessiten una ajuda aquí en el Conflent. Hi ha molta estructura d'aquest tipus.
2: Hi ha d'altres... cites, llocs previst aviat a la Catalunya Nord per fer aquest tipus d'operació?
3: Sí, a Burmadama, a la Guinguette d'Ix, tenim el dimarts 29 el fòrum Transfrontaler. És un fòrum amb ofertes del costat espanyol, d'Andorra i de la Cerdanya, francesa, entre cometa. Serà el dia 29 de setembre. És un altre fòrum de l'empleu, però en la Cerdanya.
2: Molt bé, Remi Porra, moltes gràcies per aquesta visita i esperem que aquesta operació servirà a consolidar una mica l'ocupació aquí al Conflent. Moltes gràcies.
3: Gràcies.
4: Molt bé. Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
5: Arribem a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa No perdem al Nord. A les 9, doncs, parlarem d'en Joan Manuel Serrat. Nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora. Us desitjo a totes i a tots un bon dimarts. Us deixo ara amb Pau dels Pets.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Dimarts de vaga a la funció pública i de manifestació a Perpinyà en contra dels pressupostos per al 2027. 8 sindicats han cridat a la mobilització per reclamar més recursos pels serveis públics i en contra del projecte de pressupostos plantejat pel govern. S'espera un seguiment important de la vaga als centres educatius i més variable a les administracions. Són diversos els col·lectius que es manifesten avui i un grup de bombers nord-catalans ha pujat fins a París per fer sentir les seves reclamacions. Denuncien manca de mitjans en un context cada vegada més complicat pel canvi climàtic i amb una temporada d'incendis que és cada vegada més llarga. Els estudiants de Liceu també han convocat mobilitzacions per avui. Fa dies que hi ha manifestacions i bloquejos de liceus a diversos punts de l'estat francès que fins ara no han arribat a Catalunya Nord. El moviment va viure moments de tensió ahir amb enfrontaments entre joves i policies. I passem de les problemàtiques vinculades als liceus a les de l'educació primària, perquè la manca de mestres afecta la meitat dels centres públics de l'estat. Avui hem volgut anar a una de les bases d'aquest problema a l'educació primària i és que també falta gent que estudiï educació, especialment de cara a ser mestres bilingües. Enguany els estudis d'educació han tingut canvis, especialment pel que fa al moment en el qual es fan les oposicions, cosa que pot fer més atractius aquests estudis. Ens ho explica Rita Peix, responsable d'estudis bilingües de la Facultat d'Educació de Perpinyà, un centre adscrit a la Universitat de Montpeller.
2: Hi ha un avantatge que considero important, és que quan tenen les oposicions entren directament en màster, educació i ensenyament i són pagats. 1.400 euros en màster 1 i 1.800 en màster 2. És aleshores una formació en alternança, terreny i formació a la Facultat d'Educació de Perpinyà.
1: Rita Peix insisteix en la necessitat de tenir un nivell prou bo de català abans de matricular-se a estudis d'educació bilingüe.
2: El català és una llengua d'escolarització al costat del francès. Són candidats que han de tenir la llengua catalana perquè hauran d'ensenyar totes les disciplines en les dues llengües, en seccions bilingües o immersives tipus arrels.
1: I ara canviem de qüestió perquè els agricultors nord-catalans afectats per la secada d'aquest estiu podran beneficiar-se d'una ajuda econòmica. I podran optar aquells que acreditin dificultats econòmiques, pèrdues importants de collita o problemes per aconseguir ferratge. Les demandes es poden presentar en línia fins al 22 d'octubre i les ajudes per Catalunya Nord són de gairebé 1,5 milió d'euros. I la setmana passada us explicàvem que el batlle d'extrema dreta d'Elna ha canviat el nom del cinema, que portava el nom de René Vautier, una de les figures del cinema polític francès. Doncs l'empresa programadora del centre, Iré Cinemes, ha anunciat que abandona aquest espai. Ho fa per por a les ingerències de l'Ajuntament, que ha justificat el canvi de nom per fer que el cinema sigui menys polític, i havia afegit una clàusula a la convenció per tenir opinió sobre la programació. Aquest dimarts a Catalunya Nord també estem pendents del cel. Us deixem doncs amb la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Avui és Sant Miquel. Si per Sant Miquel no plou, al pagès li entra el dol. Mirem el que ens diu el cel. Comencem una setmana de canvis i de normalització de les condicions meteorològiques que seran més conformes de la tardor. A la plana bufa la marinada i el cel és gris. A alguns llocs plourà, probablement des del matí cap a la Costa Vermella i a Cerdanya i Capcir, com també quan farà fosc, però no s'espera gran precipitacions. Per les màximes, 20 a Font-rabiosa, 18 a Estavar, 23 a Escarú, 25 a Sant Miquel de Cuixà, 26 a Sant Miquel de Llotes, Bau, Taltaull i Sant Cebrià, 23 a Cosprons i a Morellàs, 22 al Tec. Avui, doncs, és Sant Miquel. Si vols mel, fes-la per Sant Miquel. El 29 d'octubre de 2018 va morir Macià Alavedra, polític català que va viure a Prada durant l'exili.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Joan Manel Serrat.

Si no fos per tu, aquesta cançó potser menys coneguda de Joan Manuel Serrat, de l'any 1989 i que forma part de l'àlbum Material Sensible.

Joan Manel Serrat, que és un músic barceloní nascut l'any 1943 i és un dels cantautors catalans més coneguts arreu del món. Va començar la seva carrera artística com a membre dels 16 jutges i de la Nova Cançó, amb grans cançons que serien molt importants pel catalanisme en un moment de lluita contra la dictadura franquista. Serrat va ser un cantautor molt estimat a Catalunya. L'any 68, Serrat va començar a publicar alguna cançó en castellà, cosa que va provocar moltes crítiques per part dels seus companys. Aquell mateix any, Televisió Espanyola li va oferir representar Espanya, encara franquista, al Festival d'Eurovisió, cantant el La La La en castellà. Finalment renunciaria a anar-hi, segons sembla, dient que no hi aniria si no la podia cantar en català. Finalment seria la cantant madrilenya Maciel qui cantaria aquesta cançó en castellà al Festival d'Eurovisió i guanyaria el certamen. Després d'aquest fet, Joan Manel Serrat continuaria publicant àlbums en català, com el disc de cançons tradicionals, però compaginant-ho cada vegada més amb àlbums en llengua castellana, a vegades fins i tot signant-ho amb un nom espanyolitzat com a Juan Manuel Serrat. Amb les seves obres en castellà, Serrat ha fet una carrera musical molt prolífica als països hispanòfons i encara amb una vinculació política denunciant dictadures sud-americanes. Tot i això, Serrat ha abandonat progressivament el catalanisme, fins al punt que durant el procés independentista era una de les cares visibles de l'espanyolisme a Catalunya. Aquest fet ha comportat que molts catalans el considerin com un traïdor. Malgrat tot, això no impedeix que les cançons de Joan Manel Serrat siguin unes de les peces més valuoses del patrimoni musical de la nostra llengua.

0: La presó de Lleida, aquesta cançó tradicional catalana recuperada per Joan Manuel Serrat. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Joan Manuel Serrat.
1: Ràdio Arrels. Ara Inés, 88.2.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

temps cap aquí ja no ets la mateixa. No sé què serà, però no et sé reconèixer. Observo els teus ulls mil mirades que esquiven la meva, que busca una llum amb la

No en diguis diàleg dels teus monosíl·labs. Si intentes parlar-me amb mots que s'esgoten, t'expliques millor amb alguns gestos.

Per més que ho intento, no trobo els teus llavis. No trobo refugi en un cos que fou meu. Només la passiva indolència, la freda nuesa.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Dimarts de vaga a la funció pública i de manifestació a Perpinyà en contra dels pressupostos per al 2027. 8 sindicats han cridat a la mobilització per reclamar més recursos pels serveis públics i en contra del projecte de pressupostos plantejat pel govern. S'espera un seguiment important de la vaga als centres educatius i més variable a les administracions. Són diversos els col·lectius que es manifesten avui i un grup de bombers nord-catalans ha pujat fins a París per fer sentir les seves reclamacions. Denuncien manca de mitjans en un context cada vegada més complicat pel canvi climàtic i amb una temporada d'incendis que és cada vegada més llarga. Els estudiants de Liceu també han convocat mobilitzacions per avui. Fa dies que hi ha manifestacions i bloquejos de liceus a diversos punts de l'estat francès que fins ara no han arribat a Catalunya Nord. El moviment va viure moments de tensió ahir amb enfrontaments entre joves i policies. I passem de les problemàtiques vinculades als liceus a les de l'educació primària, perquè la manca de mestres afecta la meitat dels centres públics de l'estat. Avui hem volgut anar a una de les bases d'aquest problema a l'educació primària i és que també falta gent que estudiï educació, especialment de cara a ser mestres bilingües. Enguany els estudis d'educació han tingut canvis, especialment pel que fa al moment en el qual es fan les oposicions, cosa que pot fer més atractius aquests estudis. Ens ho explica Rita Peix, responsable d'estudis bilingües de la Facultat d'Educació de Perpinyà, un centre adscrit a la Universitat de Montpeller.
2: Hi ha un avantatge que considero important, és que quan tenen les oposicions entren directament en màster, educació i ensenyament i són pagats. 1.400 euros en màster 1 i 1.800 en màster 2. És aleshores una formació en alternança, terreny i formació a la Facultat d'Educació de Perpinyà.
1: Rita Peix insisteix en la necessitat de tenir un nivell prou bo de català abans de matricular-se a estudis d'educació bilingüe.
2: El català és una llengua d'escolarització al costat del francès. Són candidats que han de tenir la llengua catalana perquè hauran d'ensenyar totes les disciplines en les dues llengües, en seccions bilingües o immersives tipus arrels.
1: I ara canviem de qüestió perquè els agricultors nord-catalans afectats per la secada d'aquest estiu podran beneficiar-se d'una ajuda econòmica. I podran optar aquells que acreditin dificultats econòmiques, pèrdues importants de collita o problemes per aconseguir farratge. Les demandes es poden presentar en línia fins al 22 d'octubre i les ajudes per Catalunya Nord són de gairebé 1,5 milió d'euros. I la setmana passada us explicàvem que el batlle d'extrema dreta d'Elna ha canviat el nom del cinema, que portava el nom de René Vautier, una de les figures del cinema polític francès. Doncs l'empresa programadora del centre, Iré Cinemes, ha anunciat que abandona aquest espai. Ho fa per por a les ingerències de l'Ajuntament, que ha justificat el canvi de nom per fer que el cinema sigui menys polític, i havia afegit una clàusula a la convenció per tenir opinió sobre la programació. Aquest dimarts a Catalunya Nord també estem pendents del cel. Us deixem doncs amb la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Avui és Sant Miquel. Si per Sant Miquel no plou, al pagès li entra el dol. Mirem el que ens diu el cel. Comencem una setmana de canvis i de normalització de les condicions meteorològiques que seran més conformes de la tardor. A la plana bufa la marinada i el cel és gris. A alguns llocs plourà, probablement des del matí cap a la Costa Vermella i a Cerdanya i Capcí, com també quan farà fosc, però no s'espera gran precipitacions. Per les màximes, 20 a Font-rabiosa, 18 a Estavar, 23 a Escarú, 25 a Sant Miquel de Cuixà, 26 a Sant Miquel de Llotes, Bau, Taltaull i Sant Cebrià, 23 a Cosprons i a Morellàs, 22 al Tec. Avui, doncs, és Sant Miquel. Si vols mel, fes-la per Sant Miquel. El 29 d'octubre de 2018 va morir Macià Alavedra, polític català que va viure a Prada durant l'exili.
5: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
6: Una hora 100% en català.

Comencen entre tot quisqui, som de les Terres de l'Ebre i avui no venim de bones, que venim molt emprenyats perquè uns pardals que governen diu que ara han firmat un pla i mos volen fotre l'aigua i

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. Dimarts de vaga a la funció pública i de manifestació a Perpinyà en contra dels pressupostos per al 2027. 8 sindicats han cridat a la mobilització per reclamar més recursos pels serveis públics i en contra del projecte de pressupostos plantejat pel govern. S'espera un seguiment important de la vaga als centres educatius i més variable a les administracions. Són diversos els col·lectius que es manifesten avui i un grup de bombers nord-catalans ha pujat fins a París per fer sentir les seves reclamacions. Denuncien manca de mitjans en un context cada vegada més complicat pel canvi climàtic i amb una temporada d'incendis que és cada vegada més llarga. Els estudiants de Liceu també han convocat mobilitzacions per avui. Fa dies que hi ha manifestacions i bloquejos de liceus a diversos punts de l'estat francès que fins ara no han arribat a Catalunya Nord. El moviment va viure moments de tensió ahir amb enfrontaments entre joves i policies. I passem de les problemàtiques vinculades als liceus a les de l'educació primària, perquè la manca de mestres afecta la meitat dels centres públics de l'estat. Avui hem volgut anar a una de les bases d'aquest problema a l'educació primària i és que també falta gent que estudiï educació, especialment de cara a ser mestres bilingües. Enguany els estudis d'educació han tingut canvis, especialment pel que fa al moment en el qual es fan les oposicions, cosa que pot fer més atractius aquests estudis. Ens ho explica Rita Peix, responsable d'estudis bilingües de la Facultat d'Educació de Perpinyà, un centre adscrit a la Universitat de Montpeller.
2: Hi ha un avantatge que considero important, és que quan tenen les oposicions entren directament en màster, educació i ensenyament i són pagats. 1.400 euros en màster 1 i 1.800 en màster 2. És aleshores una formació en alternança, terreny i formació a la Facultat d'Educació de Perpinyà.
1: Rita Peix insisteix en la necessitat de tenir un nivell prou bo de català abans de matricular-se a estudis d'educació bilingüe.
2: El català és una llengua d'escolarització al costat del francès. Són candidats que han de tenir la llengua catalana perquè hauran d'ensenyar totes les disciplines en les dues llengües, en seccions bilingües o immersives tipus arrels.
1: I ara canviem de qüestió perquè els agricultors nord-catalans afectats per la secada d'aquest estiu podran beneficiar-se d'una ajuda econòmica. I podran optar aquells que acreditin dificultats econòmiques, pèrdues importants de collita o problemes per aconseguir farratge. Les demandes es poden presentar en línia fins al 22 d'octubre i les ajudes per Catalunya Nord són de gairebé 1,5 milió d'euros. I la setmana passada us explicàvem que el batlle d'extrema dreta d'Elna ha canviat el nom del cinema, que portava el nom de René Vautier, una de les figures del cinema polític francès. Doncs l'empresa programadora del centre, Iré Cinemes, ha anunciat que abandona aquest espai. Ho fa per por a les ingerències de l'Ajuntament, que ha justificat el canvi de nom per fer que el cinema sigui menys polític, i havia afegit una clàusula a la convenció per tenir opinió sobre la programació. Aquest dimarts a Catalunya Nord també estem pendents del cel. Us deixem doncs amb la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Avui és Sant Miquel. Si per Sant Miquel no plou, al pagès li entra el dol. Mirem el que ens diu el cel. Comencem una setmana de canvis i de normalització de les condicions meteorològiques que seran més conformes de la tardor. A la plana bufa la marinada i el cel és gris. A alguns llocs plourà, probablement des del matí cap a la Costa Vermella i a Cerdanya i Capcí, com també quan farà fosc, però no s'espera gran precipitacions. Per les màximes, 20 a Font-rabiosa, 18 a Estavar, 23 a Escarú, 25 a Sant Miquel de Cuixà, 26 a Sant Miquel de Llotes, Bau, Talteüll i Sant Cebrià, 23 a Cosprons i a Morellàs, 22 al Tec. Avui, doncs, és Sant Miquel. Si vols mel, fes-la per Sant Miquel. El 29 d'octubre de 2018 va morir Macià Alavedra, polític català que va viure a Prada durant l'exili.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
5: Memòria.
7: La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
8: Soc al Voló per fer memòria amb un home de la regió parisenca i va néixer. Un home que fa uns 20 anys es va instal·lar aquí al Voló i ara és un dels actors de la catalanitat d'aquesta vila. Catalanitat, esport, protecció de la natura, política, serien els eixos principals de l'activitat d'Hervé Basià. Hervé, bon dia.
9: Bon dia.
8: I gràcies d'acollir-me a l'Escola de Català del Voló, al centre del Voló.
9: De fet, sí, estem a la sala que ens deixa l'Ajuntament del Voló per fer les classes de llengua catalana.
8: Cada setmana?
9: Cada setmana i dues vespres a la setmana, amb dos professors diferents.
8: Teniu gent?
9: Tenim, sí, hem hagut d'augmentar el nombre de classes per raó justament de molta presència. De fet, tenim una filera bilingüe al Voló i tenim pares que van i tenen els fills a aquesta filera i ells no dominen prou el català i necessiten ajut. L'idea al començament ha estat aquesta. Sí. I doncs finalment tenim pares, també tenim avis, tenim...
8: Gent del Voló i gent de fora també?
9: Principalment gent del Voló.
8: D'acord, molt bé. He parlat de catalanitat, doncs, perquè ets el president de l'associació L'Escola Català del Voló i també del comitè Sant Jordi del Voló. Doncs cada any organitzeu la Festa del Llibre.
9: Doncs fa quasi 20 anys, poc després d'haver arribat aquí, doncs jo vaig adherir com a membre normal, com soci normal a l'associació, i em sembla dos anys després em van proposar agafar aquest càrrec de president explicant que era poca feina, etc. I al final, doncs, va

0: un volgut fer bé les coses de manera més moderna, més jove, ha estat molta feina aquí.
1: Sí. He parlat d'esport, doncs ets professor d'educació física, he parlat de protecció de la natura, ets membre de diverses associacions i he parlat de política perquè ets militant d'Europa Ecologia Els Verds, secretari de la secció del Vallespir Albera i has estat candidat a diverses eleccions.
0: Exacte.
1: És a dir, que ets un home actiu,
0: Sí.
1: un home d'acció, no?
0: Ah, sí, i, sí. De fet, si vols que m'implico perquè penso que s'han de canviar les coses, però sóc un gandul, de fet. I els meus amics m'han dit: «Nerve, no és pas un gandul», però sí, el que més m'agradaria seria caminar, m'ocupar del meu hort, etc. I com que considero que algunes coses no van bé, m'implico. I vet aquí, estic molta feina al final.
1: T'impliques i deus ser un home que sap organitzar i que sap, doncs, implicar la gent també.
0: No és el que diu la meva dona. No, sort que tinc una dona, ella, molt organitzada,
1: Ah,
0: m'ha dit: «Bé, pensa això, això,
1: ah,
0: això, això».
1: d'acord. T'ajuda ella,
0: Sí,
1: doncs.
0: m'ajuda molt.
1: Molt bé.
0: No és marsellesa, però parla català,
1: Molt bé. Passem al Voló. El Voló per tu és una història familiar, no? Tu vas néixer a la regió parisenca.
0: Sí.
1: Hi ha una història de família lligada al Voló.
0: De fet, és la família del meu pare, és la família catalana del banc de la meva mare. Ma mare és de la regió Turena. La família del Bolu, de fet, és constituïda d'una part rossellonesa i d'una part empordanesa. La part rossellonesa és del Bolu des de moltes generacions. Per exemple, tinc una foto d'una avantpassada meua que s'ocupava del bar de l'estació de tren del Bolu quan hi va arribar el tren, doncs als anys de 1870-80. Tinc moltes històries, tinc uns records familiars de la família Basià del Bolu, per exemple, d'un avantpassat meu que va fer la guerra de 1870, doncs sota l'imperador Napoleó el tercer, me sembla, i quan les coses anaven malament, va desertar i va, per escapar a la justícia francesa, va anar 10 anys a Fortià. I dins la meva família, la frontera va servir molt, que sigui per raons polítiques, per raons econòmiques, etc. Als pobles fronterers, així, hi ha moltes històries amb la frontera. I no només la meva família, moltes famílies d'aquí.
1: I el teu pare on va néixer?
0: El meu pare va néixer també a París, me va acabar la seva vida aquí.
1: Perquè sempre teniu lligat, no? Veniu per les vacances aquí al Voló.
0: Sempre hem vingut aquí al Bolu. I la família, de fet, la major part de la família es va quedar al Bolu. Era el punt de reunió que tothom es trobava.
1: Hervé Basià, la família de la teua mare, és una família implicada políticament, no?
0: Sí, doncs ma mare és d'una família de 7 fills, 4 nois i 3 noies, i totes les noies es van implicar durant la Segona Guerra Mundial en la resistència als nazis. És de manera real, que
1: Molt activa.
0: molt activa, sí.
1: Sí.
0: Alguns van participar a l'insurrecció parisenca, alguns van participar a actes de resistència a la regió Turena. Me sembla que un dels meus germans va ser ell que va, no sé a quina petita vila de Turena, és ell que va prendre el control de la vila per la resistència.
1: Els germans de la teva mare,
0: Un dels
1: un
0: germans de la
1: oncle,
0: meva, un
1: un
0: oncle,
1: oncle, sí.
0: sí. Molt implicats
1: Ho
0: políticament.
1: explicava la teva mare, això?
0: Sí, ma mare, sí, ma
1: Sí.
0: mare, és una cosa que em contava molt
1: Ah.
0: per ella.
1: I el teu avi també va participar a l'alliberament de París,
0: El
1: no?
0: meu avi del Bonó, en aquell moment vivia a
1: Ah,
0: París,
1: del Voló,
0: del
1: l'avi del
0: Bonó,
1: Voló, l'avi
0: patern,
1: patern,
0: l'avi patern,
1: sí.
0: sí. I ell va participar a l'atac de

0: la resistència contra el xató de Vincennes. I el que te deia és que el meu germà té el seu braçard FF, una cosa que hem de conservar, però no en parlava pas.
1: No, ell no, eh?
0: Ell no en parlava, tampoc el meu pare. I doncs ho vaig saber, però molt tard.
1: I aquestes històries d'implicació, de resistència, d'alguna manera t'han marcat a la teva consciència política?
0: Sí, clar. Sí, que finalment, si volem que les coses, si no som satisfets de la societat, de les coses que passen, ens hem d'implicar, hem de ser actius. He estat molt de temps actiu a nivell associatiu i al cap d'un moment he fet un pas més cap a la política.
1: D'acord, i arribarem aquí.

0: Avui faig memòria als locals de l'Escola de Català del Voló amb Hervé Basià. És un matí del mes de novembre del 2021. Tu neixes a la regió parisenca.
1: Exacte.
0: El 55.
1: Sí, sí.
0: El català en aquell moment és present d'alguna manera o altra? Sé que la família en tant ve aquí al Voló. Quina és la teva relació amb la llengua? En aquell moment, eh?
1: En aquell moment, doncs, nadó, no.
0: No.
1: Fins a 3 o 4 anys, els meus pares, entre ells, parlaven en francès. El meu pare parlava català quan veníem aquí amb la família. I jo el sentia, el català. Jo passava la més gran part de les vacances aquí, les vacances d'estiu, de Pasca, etc. I d'una família que el català no el volia perdre, i doncs algunes persones de la família, a mi, que a casa només en sentia el francès, a mi em parlaven en català. I també ho han fet a la meva dona quan va arribar aquí algú, i ho han fet amb els meus fills.
0: D'acord.
1: I sempre felicitant-nos quan feien uns mots, unes frases en català, molt encoratjadors.
0: I això, doncs, ha facilitat molt la teva...
1: En tot cas, el tenia a l'orella.
0: L'entrada a la llengua, sí.
1: Hola, el tenia a l'orella finalment, de molt jove, em vaig interessar aquest tema del català, de la història, de la història de la meva família, història de Catalunya, etc. I vaig prendre consciència d'algunes coses que m'han portat a fer el que faig ara. Que... Quan tenia 13 anys, me sembla, doncs vaig demanar a la meva àvia de només parlar-me en català i vaig comprar el meu primer diccionari de català i l'aprenia totes les pàgines.
0: Mot per mot.
1: Mot per mot.
0: Als 13 anys, has dit?
1: Tenia 13 o 14 anys.
0: D'acord, sí.
1: El volia conèixer absolutament.
0: El vas acabar, el diccionari?
1: No.
0: No.
1: Vaig fer, no me'n recordo, me'l tinc a casa, tinc els mots, si vols, amb la creu al costat, els mots de...
0: Aquesta àvia és l'àvia de Darnius.
1: De Darnius, sí.
0: Hi ha una relació bastant profunda, no?, entre Darnius i el Voló.
1: Molta gent del Voló tenen família de Darnius. I és el cas de la meva família, però de Darnius hi ha molta gent que, sigui per raons econòmiques, sigui per raons polítiques en la retirada, al final van arribar aquí.
0: Uh-huh. Comença arribant una persona o una família?
1: Bé, en el cas de la meva família, va arribar primer la meva àvia. Son pare s'havia mort de la grip espanyola. Sa mare tenia 3 petits que tenia dificultats per s'ocupar d'aquests nens i la va enviar aquí al Voló. Tenia 10 anys, eh? Va venir tota sola aquí caminant des de Darnius.
0: Ja hi havia gent de Darnius aquí al Voló?
1: Ja hi havia una cosina.
0: Una cosina.
1: Que la va allotjar.
0: Va venir caminant, dius?
1: Va venir caminant, tota, sí, sí, de Darnius. I pocs anys després... La seva mare i els dos altres fills van arribar i la resta de la família van arribar al moment de la retirada.
0: D'acord.
1: Que s'havien implicat del costat republicà. Voilà. Mm-hmm. I l'única casa de família que teníem, finalment, era de l'altre costat, a Sant Llorenç de la Muga. I com que ningú va pagar els impostos durant dècades, ara és el dispensari del poble. Ah. Bon, socialment és,
0: va bé. D'acord. Darnius, que és aquí, la Jonquera, Agullana, Darnius, és això, eh?
1: Hola. En directe a vol d'ocell és a 10-12 quilòmetres.
0: D'acord. Però venir, quan tens 10 anys, caminant,
1: sí, sí,
0: travessant fronteres, sí, sí, sí, i tot això...
1: D'això l'àvia em parlava.
0: Sí, eh?
1: Que per ella va ser dur. I deixar la família.
0: Hervé Basià, i la protecció de la natura, l'interès per la biodiversitat, és una qüestió ja de jove, et ve?
1: També de jove, sí. Bé, primer, el meu pare tenia aquesta sensibilitat també, doncs ens la va passar. I jo, quan, de fet, sembla, crec que la vaig agafar aquí. Donc, era la casa dels avis, el Bulú, i el que més m'agrada fer era anar al Tec, pescar, passar hores i hores, seure, mirar la ribera, escoltar el vent dins les fulles, però ja tenia 12 anys que això m'encantava.
0: I ho feia sol o amb companys?
1: Alors, o bé amb companys o bé sol, també sol m'agradava. Potser als altres no els interessava tant com jo. I després, més tard, vaig conèixer un company que em va iniciar a l'ornitologia i vaig descobrir un món, el món de la fauna salvatge i de la natura, i vaig entendre que això existia, que no, que no compta, en aquell moment no comptava, fa 40 anys, tothom, poca gent s'hi interessava, i jo vaig entendre que hi havia un món que existia, que era massa desconegut, que mereixia ser conegut, que potser, sense saber-ho, fèiem part també nosaltres d'aquest món. Era agafant la sensibilitat ecològica, si vols, tenia 17-18 anys.
0: La natura és present al Bulú, però no és tan present a la regió parisenca, o sí?
1: A la regió parisenca, on vivia, no, gens. Ah. I em faltava molt.
0: Perquè venies de vacances aquí, eh?
1: Clar, i sempre em deia als meus pares, però quan és que marxem de Noisy-le-Sec? Era... Sí. Quan és que anem al Bulú, a una zona amb muntanyes, rieres, boscos, vilatges...

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: A París, Hervé Basià va ser animador de la secció catalana de Ràdio País, aquella ràdio situada, doncs això, a la regió parisenca, que es va crear l'any 81 fins que va desaparèixer el 2015, on hi havia emissions en diverses llengües, no?
2: Sí, alors de fet, un amic meu que en aquell moment seguia el Michel Peix, Montesquieu, ara, s'està Montesquieu, seguia molt aquest tema de les ràdios lliures, que en aquell moment, voilà, és una cosa que acabava de sortir, de néixer, i participant a una manifestació a París, va tenir un contacte amb un responsable de Radio País, la secció catalana, l'Andreu Serrat, originari de Costoja. I el Michel em va contactar: Hervé, escolta, hem de participar a aquesta ràdio, és no sé quina vesprada durant la setmana. Era tard, era, perquè de fet era la ràdio era compartida entre diferents entitats com nosaltres, bretons, etc. I també durant el dia era la ràdio Libertaire. Sí. Nosaltres començàvem la ràdio catalana després de les 10. Donc, quan treballes, quan tens fills, era una mica complicat, però bon, a l'inici la cosa es feia bastant a prop de casa. Donc, hi vam anar, vam participar, hi havia un bon equip, vam passar bons moments.
1: Quines emissions feies?
2: Bon, fèiem, si vols, un petit resum de l'actualitat dels països catalans en general i més precisament d'aquí, de la Catalunya Nord. Després passàvem sardanes, demanant a la gent de donar el compte, petits jocs així, sobre essencialment música.
1: I ho fèieu en català, doncs?
2: Tot en català.
1: Tot en català.
2: I justament les altres... De les altres regions ens en feien el reproche.
1: Ah, sí?
2: Massa en català, que ho calia fer més en francès, que no ho vam fer mai. Mm. Tot en català es feia.
1: D'acord.
2: Hi havia catalans del nord i del sud.
1: Del sud. I a París fas estudis i seràs professor d'educació física.
2: Sí, doncs vaig començar dins... col·legis una mica difícils, amb la zona on la gent pateix socialment, etc. Va ser una mica complicat i vaig conèixer la meva dona i donc ell també origen del sud, de Marsella, i al cap d'uns anys van demanar la mutació. Aquí no es podia obtenir la zona entre Perpinyà i Marsella, per contra Còrsega era accessible en aquell moment. Donc, vam demanar a Còrsega i vam tenir els postes i vam treballar una desena d'anys i ens hi vam passar bons anys. Que...
1: Ella també és professora?
2: Ell també és professora, com jo, d'educació física.
1: D'acord. Com van ser aquests 10 anys a Còrsega?
2: Escolta, primer, a nivell de feina va ser més fàcil, perquè amb una Còrsega, encara que tingui dificultats socialment, malgrat tot la gent es porta millor que la banlieue parisiana. I després hi havia tot el país, és superb, que... i els corsos. I els corsos vam lligar, vam tenir lligams amistosos amb Corses, hi ha una forma de relació amb la gent que ens hi va...
1: El fet de ser català facilitava,
2: sí,
1: les coses,
2: facilita,
1: no?
2: Sí, sí. Bé, els més implicats, jo diria, dins de la lluita nacionalista, el fet de ser català, per sí. Ells comptava.
1: Sí.
2: Bon, després a Còrsega tens de tot, tens gent implicat políticament, gent no tant, però sí. L'ambient podia ser pesat, malgrat tot, en alguns moments hi havia una violència política, això clar, però la vida quotidiana era d'una tranquil·litat. Hi ha un contrast,
1: sí.
2: Pots deixar anar els fills a Bastia fins i tot a la vespre, a la nit, no, cap problema, Per contra, els qui la lluita política és d'una dura, en aquell moment era d'una duresa, i aquest contrast va ser impressionant. Però la vida quotidiana és d'una tranquil·litat dins d'un país superb.
1: I 10 anys després, 10 anys a Còrsega, finalment podeu arribar aquí.
2: Alors, després vam voler, per diferents raons, perquè els nostres fills arribaven a l'edat de fer estudis superiors. A Còrsega era limitat, teníem els pares que es feien grans i ens vam dir, bon, potser és el moment de tornar al continent. I doncs volíem anar entre Marseille i Perpinyà. I al final va ser aquí per raons tècniques, jo diria. I va ser el Bolú, el poble familiar, és això, l'extraordinari és això. Que...
1: Per què? Que va ser casualitat, vols dir? No va ser per decisió vostra?
2: De fet, doncs vam tenir els postes a Elna i Sant Cebrià, per la meva dona, Sant Cebrià jo Elna, i al moment de trobar, de buscar un allotjament, finalment només en vaig trobar un aquí al Bolú, doncs, al poble d'origen.
1: Et interessava tornar al Bolú, de fet?
2: Ah, bé, clar.
1: Evidentment.
2: Clar.
1: Sí. El 2001 arribes a Catalunya Nord.
2: I ens instal·lem al Bolú.
1: Ah, directament, és clar.
2: Directament, sí. Sí.
1: D'acord.
2: Ens instal·lem i com els nens, els nostres fills van a les escoles d'aquí, la primària, al col·legi i al liceu, un cop instal·lat aquí, per evitar dels de fer canviar d'establiment, ens hem quedat aquí.
1: Evidentment.
2: Sobretot per ells. Ai, desperta,

0: la duraran.
1: Era bé Basià, avui faig memòria amb ell, al local de l'Escola de Català del Voló, un matí del mes de novembre del 2021, professor d'Educació Física, primer a la regió parisenca, 10 anys a Còrsega i finalment el 2001 arribes a Catalunya Nord. Arribeu a Catalunya Nord, la família, primer vas al Col·legi d'Elna i després arribaràs a ser professor d'Educació Física a Ceret.
2: Sí.
1: És aquí que fas Educació Física en català?
2: Sí. De fet, en aquell moment, la filera bilingüe que havia començat a la primària i a maternal a Ceret devia arribar al col·legi. I doncs van demanar, l'administració va demanar uns professors en capacitat de fer classe en català al col·legi. I entre les assignatures possibles hi havia l'educació física. Doncs vaig passar una mena d'examen amb l'inspectora de català d'aquell moment i vaig ser acceptat. I doncs vaig anar a ensenyar l'educació física en català a les classes bilingües, eh?
1: Sí.
2: A Ceret. Va ser un gran moment que, inesperat, que la meva sí? dona dit, quina sort que tens. Ets al poble d'origen i fas classe en català la matèria que t'agrada ensenyar. Sí. És veritat.
1: Això és un somni per tu?
2: És un somni per tu.
1: No t'havies atrevit a fer aquest projecte encara, però et va arribar, no?
2: I em va arribar.
1: Sí.
2: Em va arribar. Sí. Impressionant. I sí, ensenyar l'educació física donc ha estat una mica complicat perquè hi ha un vocabulari tècnic de la disciplina. Donc ens vam connectar amb un professor que ja ho feia a Perpinyà, això, el Lluc Mifre.
1: Sí.
2: I ens vam decidir a trobar-nos amb col·legues de Catalunya Sud per fer, si vols, una espècie de referent de vocabulari.
1: Sí.
2: De la disciplina. I vam coincidir quasi tots, quasi bé sobretot, que uns mots ens vam decidir perquè hi havia una versió rossellonesa i doncs la vam més al 88%, voilà, vam coincidir amb els col·legues del costat de Roses, Castelló d'Empúries.
1: Hi ha altres professors d'educació física aquí al nord que ho facin en català?
2: Sí, crec que després de l'història o geografia, l'educació física és la disciplina la més freqüent, sí, ensenyada en català aquí. Mais Elna, Ceret, Perpinyà, me sembla Prada, som uns quants, eh?
1: D'acord. Estàs jubilat ja?
2: Sí, fa 3 anys.
1: Ets un home actiu, Hervé Basià, ja ho hem anat seguint, no? Has estat professor d'educació física, has fet esport, has fet excursionisme, sí, escalada...
2: Alpinisme, també.
1: Alpinisme, sí, això sí. Ho has mantingut sempre.
2: Sí, de fet l'he descobert bastant tard i he fet coses que quan hi penso ara... Sí, no ha estat sempre raonable. M'he fet entrenar per companys, per coses que potser podien acabar malament.
1: Sí?
2: Sí.
1: Ja
2: me recordo, per exemple, l'ascensió als Alps d'un més de 4.000 metres per la via històrica. Un company meu m'ha dit, Hervé, passarem per aquí? És la via històrica i anem al glaciar, després a Piolet i Crampons, i anem pujant, i al cap d'un moment el gel era dolent.
1: Sí.
2: Vam haver finalment de fer amb una corda, quan normalment no es fa així. Al cap d'un moment els meus crampons es desfan, ets en plena muntanya, tens 200 metres a sota teu, li dic a Filip, la cosa acabarà malament. En aquell moment dius, tinc 3 fills, sortim d'aquí, tan ràpid com podem, guanyem al costat de la muntanya, hi ha roques, i voilà. Bé, és una de les aventures, voilà, hi ha moments que t'has de guardar la calma.
1: I vau poder trobar la sortida d'aquella situació?
2: La vam poder trobar, sí, sí, sí. Però ha estat just aquest.
1: Vols dir que t'has arriscat sovint? No t'ha fet por el risc?
2: Sí, sí, sí, en alguns moments vaig tenir por, me'n recordo. Més d'una vegada me vaig haver de calmar perquè la por m'estava agafant.
1: Sí.
2: Donc, aquestes bufes... Me'n recordo d'una altra escalada dins una via molt llarga de 300 metres i ens va agafar el temporal. I érem tres sobre un pitó, veus?
1: Sí.
2: La roca, i tots tres aquí esperant que el llamp no ens vingui a sota.
1: Perquè és possible que et vingui a sobre.
2: Plovia samalades. I havíem portat amb nosaltres un jove de 17 anys que quasi plorava. I al cap d'un moment la tempesta se'n va, el sol torna a venir. 10 minuts després la roca seca i vam acabar com si res. Aventures.
1: Sí. Tot i això, has mantingut sempre l'activitat d'escalada i d'alpinisme.
2: D'alpinisme no, la vaig acabar més d'hora. L'escalada sí, però l'escalada és... no hi ha tant de risc.
1: Encara ho fas?
2: No, no tinc mal als dits, no puc. No, el que he mantingut és l'excursió. Excursió a la muntanya és una cosa que m'encanta.

0: Fins aquí la primera part de la memòria amb Hervé Basià. Sem a l'Escola de Català del Bolú, de la que ell n'és president. Un matí de novembre del 2021. Aquesta és la música del film Ballant amb llops, de Kevin Costner, una de les músiques que Hervé Basià ha volgut en aquesta memòria i que il·lustra, em sembla, el seu amor per la natura. També hem escoltat, perquè ell ho ha volgut, Cat Stevens, o Yusuf, que és el nom que va adoptar quan es va convertir a l'islam el 1977. Música que correspon a la seva joventut, com també Johnny Clegg, que hem escoltat amb In My African Dream, i la veu de Pere Figueres cantant el Desperta Rosselló. Encara queden coses per explicar. La seva implicació en diverses associacions de protecció de la natura, de política, és militant d'Europa Ecologia Els Verds, secretari de la secció del Vallespí Albera, ha estat candidat en diverses eleccions. Hem de parlar també de Castellers, va ser durant 2 anys cap de colla dels Angelets del Vallespí. I ens ha de parlar també d'una mobilització actual, la dels que s'oposen a la construcció d'un nou pont a Ceret. Ell n'és un dels portaveus. Tot això i més a la segona part de la memòria amb Hervé Basià, que podreu escoltar demà a aquesta mateixa hora.
1: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, el Bolú, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Dimarts de vaga, la funció pública i de manifestació a Perpinyà en contra dels pressupostos per al 2027. 8 sindicats han cridat a la mobilització per reclamar més recursos pels serveis públics i en contra del projecte de pressupostos plantejat pel govern. S'espera un seguiment important de la vaga als centres educatius i més variable a les administracions. Són diversos els col·lectius que es manifesten avui i un grup de bombers nord-catalans ha pujat fins a París per fer sentir les seves reclamacions. Denuncien manca de mitjans en un context cada vegada més complicat pel canvi climàtic i amb una temporada d'incendis que és cada vegada més llarga. Els estudiants de Liceu també han convocat mobilitzacions per avui. Fa dies que hi ha manifestacions i bloquejos de liceus a diversos punts de l'estat francès que fins ara no han arribat a Catalunya Nord. El moviment va viure moments de tensió ahir amb enfrontaments entre joves i policies. I passem de les problemàtiques vinculades als liceus a les de l'educació primària, perquè la manca de mestres afecta la meitat dels centres públics de l'Estat. Avui hem volgut anar a una de les bases d'aquest problema a l'educació primària i és que també falta gent que estudiï educació, especialment de cara a ser mestres bilingües. Enguany els estudis d'educació han tingut canvis, especialment pel que fa al moment en el qual es fan les oposicions, cosa que pot fer més atractius aquests estudis. Ens ho explica Rita Peix, responsable d'estudis bilingües de la Facultat d'Educació de Perpinyà, un centre adscrit a la Universitat de Montpellier.
4: Hi ha un avantatge que considero important, és que quan tenen les oposicions entren directament en màster, educació i ensenyament i són pagats. 1.400 euros en màster 1 i 1.800 en màster 2. És aleshores una formació en alternança, terreny i formació a la Facultat d'Educació de Perpinyà.
3: Rita Peix insisteix en la necessitat de tenir un nivell prou bo de català abans de matricular-se a estudis d'educació bilingüe.
4: El català és una llengua d'escolarització al costat del francès. Són candidats que han de tenir la llengua catalana, perquè hauran d'ensenyar totes les disciplines en les dues llengües, en seccions bilingües o immersives tipus arrels.
3: I ara canviem de qüestió perquè els agricultors nord-catalans afectats per la secada d'aquest estiu podran beneficiar-se d'una ajuda econòmica. I podran optar aquells que acreditin dificultats econòmiques, pèrdues importants de collita o problemes per aconseguir farratge. Les demandes es poden presentar en línia fins al 22 d'octubre i les ajudes per Catalunya Nord són de gairebé 1,5 milió d'euros. I la setmana passada us explicàvem que el batlle d'extrema dreta d'Elna ha canviat el nom del cinema, que portava el nom de René Vautier, una de les figures del cinema polític francès. Doncs l'empresa programadora del centre, Iré Cinemes, ha anunciat que abandona aquest espai. Ho fa per por a les ingerències de l'Ajuntament, que ha justificat el canvi de nom per fer que el cinema sigui menys polític, i havia afegit una clàusula a la convenció per tenir opinió sobre la programació. Aquest dimarts a Catalunya Nord també estem pendents del cel. Us deixem doncs amb la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
5: La previsió del temps. Enric Balaguer.
6: Bon dia. Avui és Sant Miquel. Si per Sant Miquel no plou, al pagès li entra el dol. Mirem el que ens diu el cel. Comencem una setmana de canvis i de normalització de les condicions meteorològiques que seran més conformes de la tardor. A la plana bufa la marinada i el cel és gris. A alguns llocs plourà, probablement des del matí cap a la Costa Vermella i a Cerdanya i Capcí, com també quan farà fosc, però no s'espera gran precipitacions. Per les màximes, 20 a Font-rabiosa, 18 a Estavar, 23 a Escarú, 25 a Sant Miquel de Cuixà, 26 a Sant Miquel de Llotes, Bau, Taltaull i Sant Cebrià, 23 a Cosprons i a Morellàs, 22 al Tec. Avui, doncs, és Sant Miquel. Si vols mel, fes-la per Sant Miquel. El 29 d'octubre de 2018 va morir Macià Alavedra, polític català que va viure a Prada durant l'exili.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels. Alinyà 95.
2: Educació a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Per tots aquells que volen ser mestres bilingües a Catalunya Nord, hi ha algunes novetats en el sistema de les llicenciatures i els màsters per ser ensenyant a tot l'estat francès, i especialment per l'ensenyament bilingüe també hi afecta. I per això avui volem parlar amb una persona que en coneix molt sobre el tema, que és la responsable de formació de l'ensenyament bilingüe a la Facultat d'Educació de Perpinyà, que és la Rita Peix. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Com deia, ets responsable de la formació d'aquest ensenyament a la Facultat d'Educació de Perpinyà, però que de fet depèn de la Universitat de Montpellier, no, aquesta facultat?
4: Exactament. És una formació descentralitzada. La Facultat d'Educació té una delegació a Mandes, a Montpellier, a Carcassona, a Nimes i a Perpinyà, en els antics locals de l'Escola Normal de Perpinyà, que conec perfectament, ja que jo mateixa vaig passar les oposicions a l'època a dins d'aquesta Escola Normal.
3: Els canvis que hi ha hagut enguany, dèiem, és que fins ara les oposicions, diguem, es feien a final de màster, i hi ha hagut un canvi i ara es fan a final de llicenciatura, i això canvia bastantes coses, diguem, en l'organització d'aquests estudis, no?
4: Sí, canvien moltes coses. A veure, primer, des del punt de vista dels estudiants, hi ha un avantatge que considero important, és que quan tenen les oposicions, entren directament en màster, educació i ensenyament i són pagats. 1.400 euros en màster 1 i 1.800 en màster 2. És aleshores una formació en alternança, terreny, i formació a la Facultat d'Educació de Perpinyà.
3: Clar, és un bon argument saber que el quart any, diguem, d'estudis tindràs aquest salari. Evidentment, ara parlàvem d'aquesta formació d'ensenyament bilingüe, sembla una mica obvi de dir, però abans de l'entrevista em comentaves que una cosa important a dir és que per ser mestre bilingüe has de parlar català. I si m'ho deies és perquè us heu trobat casos, doncs, que no era el cas, no?
4: Sí. A veure, un estudiant de liceu, d'institut, de liceu, que ha seguit, per exemple, la secció bilingüe des de la primària fins al batxillerat, ha de fer la seva demanda a través Parcoursup. I aleshores resulta que quan m'ha tocat seleccionar els dossiers, he tingut a l'inici una molt bona sorpresa, perquè hi havia moltes demandes. Ja et pots imaginar.

0: de parlar a Ràdio Arrels, que hi ha hagut candidats que han vist una oportunitat quan van a Parcoursup inscrivint-se a Licence Professeur des Écoles Parcours Catalan, Faculté d'Éducation de Perpignan, han vist l'oportunitat de venir a Perpinyà i que han pensat, quan s'adonaran que no parlo català, em posaran a la secció general, monolingüe, entre cometes. Doncs no, no funciona així. És a dir, que s'ha pres la decisió que tota persona que s'hagi inscrit en el recorregut català, doncs, si no valida les unitats dedicades a preparar les proves de català, doncs no valida la llicenciatura, perquè el que no podem permetre'ns és que sigui una estratègia per venir a Perpinyà per tot l'estat francès. No. Altra cosa, en canvi, és d'ajudar un bec enguany amb la primera promoció d'aquesta llicenciatura. Estem molt contents d'obrir-la enguany i d'acollir aquesta primera promoció. És de facilitar una ajuda si el nivell en llengua, per molt que hagin fet, perquè clar, jo he vist els dossiers i tots han fet català durant la seva escolaritat, en un moment o altre, hi pot haver-hi també persones que han fet la seva escolaritat a Catalunya del Sud, no sé. Bé, tots aquests perfils els agafem, evidentment. Si hi ha algú que té una debilitat en un moment donat en llengua catalana, no hi ha cap problema perquè estem en contacte amb l'OPLC i gràcies a l'OPLC doncs se'ls facilita una formació del DU, nivell B2 o C1, gratuïtament, i aleshores se'n van a l'IFCT a fer a l'IPVD, els nostres veïns, a fer la formació de llengua.
1: Clar, perquè per anar bé, diríem, per estudiar, per ser mestre bilingüe, quin nivell hauries de tenir a l'inici dels estudis? Això, un B2, un C1? Com...
0: Aleshores, el nivell de les oposicions és B2-C1. Ara bé, si arriba algú amb un nivell B1, com és el cas enguany, hem considerat que era un nivell B1, però té 3 anys per treballar, gràcies a aquesta col·laboració a l'OPLC, la llengua catalana. Nosaltres també, a la Facultat d'Educació, com preparem a proves, on hi ha proves de... hi ha una versió, hi ha preguntes de gramàtica contrastiva, hi ha preguntes de comentari de text, forçosament es treballa la llengua catalana, perquè és l'eina, doncs es treballa de manera integrada. Quan treballem la didàctica, es treballa de manera integrada. Doncs, evidentment, però entre tots ho farem tots, no? Però tenim aquesta col·laboració que permet, no foragitem algú que tingui un nivell B1, sempre i quan la carta de motivació sigui molt clara i que sigui molt clar que és conscient de que ha de treballar la llengua catalana. El que sí no ens podem permetre és tenir principiants. Les persones principiants que vagin a l'UPVD, que l'UPVD proposa una llicenciatura de català i, en canvi, no prepara les oposicions de mestres. Les oposicions de mestres ho prepara la llicenciatura professor de les escoles de Perpinyà, delegació de la Universitat de Montpellier. Els que vulguin, que tinguin competències de català i candidatar pel CAPES, que vagin a l'UPVD. Nosaltres és primària, preparació a la primària, i no som una llicenciatura de català. Nosaltres preparem, és una prepa per ser mestre bilingüe o immersiu. Dic immersiu perquè per primera vegada, a més, tenim una candidata de la Bressola, que ha tingut notes excel·lents a la posició i que la tenim en màster enguany.
1: Precisament, el canvi que comentàvem d'organització, diguem, d'aquesta formació per fer les oposicions més d'hora i ja poder començar doncs, a fer pràctiques al màster, entenc que també és per formar una mica més ràpid a tots aquests mestres. Això és una demanda, diguem, que falten mestres, o per què ve tot aquest canvi?
0: Mira, nosaltres, fins jo personalment,

0: realment, i estic un xic desesperada perquè, a veure, tenim promocions, en L1 tenim 6 estudiants. Clar, el territori és petit. Crec també que no som bons en comunicació, per això que moltes gràcies a Ràdio Arrels. És veritat, m'ha culpat. Manquem, i és per això. Aleshores és un cercle viciós, perquè si no tenim gent en formació, aleshores hi ha pocs llocs a les oposicions. Tot va lligat.
1: Clar.
0: Si tenim molts candidats, hi ha molt més llocs. Però clar, si hi ha pocs candidats, el que no farà l'Estat, el rectorat, és posar moltes places. No, és proporcional també al nombre de candidats. És tot va lligat. I aleshores, si no tenim estudiants, no podem créixer a nivell de la formació, i aquí parlo com a títol personal, no ja com a formadora, però és que no podem créixer a nivell de l'oferta de formació o bilingüe i recuperació de la llengua catalana en el nostre territori. I aquí ja no parlo com a formadora, sinó a títol personal.
1: Clar, i fins i tot, diguem, com a estratègia personal de formació, entenc que si tens, vull dir, si saps que hi ha feina de professor bilingüe i que,
0: sí,
1: i que a més serà feina més o menys a prop d'on has crescut, i que a més et pagaran durant el màster, entenc que les condicions són bones pels estudiants en comparació amb altres llicències. És només això, aquesta falta de comunicació, o què més falta, diguem, per fer arribar la gent a la universitat?
0: I si ho permets, hi ha un altre avantatge que no he esmentat, i després et contesto aquesta pregunta, que potser motivarà, sempre li deia que s'ha de motivar candidatures per l'ensenyament bilingüe immersiu, és que els que hauran reeixit, validat el primer any i el segon any d'aquesta llicenciatura professor de les escoles recorregut català, no hauran de passar els escrits.
1: Sí, l'oposició amb la part oral, diríem, ja faran.
0: Això, van directament a les proves d'admissió i se'ls regala, entre cometes, les proves d'admissibilitat. En canvi, els candidats lliures que vindran en qualsevol altra llicenciatura hauran de passar els escrits, totes les proves, tots els escrits de l'admissibilitat. Doncs això és també quelcom de molt important pels candidats, perquè com de fet la facultat ja garanteix el nivell validant a la 1 i 2 en aquesta polivalència, història, matemàtica, geografia, català, etc., no hauran de passar els escrits.
1: Doncs Rita Pérez, responsable de formació d'ensenyament bilingüe a la Facultat d'Educació de Perpinyà, que això depèn de la Universitat de Montpellier, moltes gràcies per venir aquí a Ràdio Arrels i explicar-nos aquesta situació, i esperem que, mira, de cara al curs que ve siguin més de 6 els alumnes que comencin. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.
2: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Bon dia, Joan Becat.
4: Bon dia.
3: Arribem a 9 anys després del referèndum del 1er d'octubre. Vols parlar-ne?
4: Serà dijous vinent. I, efectivament, hauran passat 9 anys des d'aquest referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Una data clau dins la història de Catalunya. Perquè tot un poble amb un vot majoritari ha dit sí a la seva independència. És un cas únic a Europa que un poble s'autoorganitzi sol, amb corresponsals arreu a tots els pobles i ciutats, per rebre i amagar les urnes. Les tenien gràcies a la solidaritat activa de gent valenta de Catalunya Nord, sense la qual no s'hagués pogut votar. El referèndum va ser impulsat a l'inici pel govern de Carles Puigdemont, que va ser batlle de Girona i president de l'AMI, Associació de Municipis per la Independència, abans de ser president de la Generalitat. Puigdemont se recolzava sobre el Parlament de Catalunya, presidit per Carme Forcadell, que abans era presidenta de l'ENC, i amb una majoria independentista. Quan el govern espanyol del Partido Popular i la seva justícia van prohibir el referèndum, és la societat, és a dir, l'ENC, els municipis, la gent, que el van fer seu i el van organitzar pel seu propi compte. No hi ha cap exemple a Europa d'un vot democràtic de tot un poble contra les autoritats de l'Estat i fet pel seu compte. Com a mobilització d'un poble, hi ha el cas precedent dels països bàltics contra la Unió Soviètica, que era les acaballes. Era el 23 d'agost del 1989, doncs 3 mesos abans de la caiguda del mur de Berlín. No era conseqüència de la caiguda, sinó que l'ha precedit. Era l'anunci, quan 2 milions de manifestants van fer una cadena solidària, és la Via Bàltica, donant-se les mans del nord al sud dels 3 països bàltics, Estònia, Letònia i Lituània, sobre 560 quilòmetres. A Catalunya, després d'una manifestació milionària de l'11 de setembre del 2012, se van inspirar de la Via Bàltica per fer la Via Catalana, l'11 de setembre del 2013, una cadena humana del nord al sud de Catalunya, del Pertús a la Senya, aquesta petita ribera que marca el límit amb el País Valencià. Va reunir 1.500.000 manifestants. Des de llavors se va saber que era la majoria d'un poble que volia decidir ell mateix i deixar, si calia, un estat injust i repressiu. Hem evocat fa 15 dies el vot de l'1 d'octubre, les quantitats i les violències de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil contra una gent que esperava per anar a votar pacíficament. He vist personalment en un barri de l'Eixample de Barcelona molta gent ocupant ja el carrer i una escola on s'havia de votar l'endemà. S'hi van quedar tota la nit per evitar que la policia tanqués l'escola. Ja a les 5 i a les 6 del matí, els 2 carrers de banda i banda de l'escola eren plens de gent, molta, davant de les portes, espatlla contra espatlla, i amb 10 o 15 files una davant de l'altra, per protegir-les. I van aplaudir quan va arribar, just abans de les 8, l'urna dins un gran sac de plàstic negre. Per sort, en aquesta escola no hi va haver l'arribada de la policia, però haguessin sigut també determinats a fer fronts a les brutalitats per a protegir l'urna i les paperetes de vot. N'estic segur, tots eren determinats. A finals de tarda, aquest carrer de l'Eixample, i els carrers de l'Eixample són amples, era ple de gent de cantonada a cantonada, per no permetre que vinguin a robar les urnes amb violència. La gent feia baratge. Hi va haver molts aplaudiments, crits i cançons quan se van proclamar els resultats del vot del barri. I així a tot Catalunya, tots els barris, tots els municipis. També, en aquesta crònica, hem parlat sovint de la repressió, que encara no és acabada. Només us donaré un exemple més per mostrar que no anava només dirigida contra un govern i uns quants polítics, que des d'això que s'ha parlat sobretot, sinó que la repressió anava contra tot un país i la seva gent. En efecte, els jutges van fer responsables els batlles i els municipis del referèndum perquè havien deixat locals i escoles per permetre el vot. Per tant, 712, repeteixo, 712 municipis i batlles de l'Associació de Municipis per la Independència van ser perseguits per la justícia espanyola, sobre els 940 que té Catalunya, és a dir, gairebé tots, i 78 batlles aniran efectivament inculpats als tribunals.
3: El president Carles Puigdemont tornarà?
4: Sembla imminent que torni, però no se sap encara. De fet, ho sabrem dimarts vinent, 6 d'octubre, quan el Tribunal Suprem dirà si acata les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Constitucional Espanyol, que li ordenen als dos d'aplicar l'amnistia als membres del govern Puigdemont, encara inculpats o condemnats. En efecte, davant del refús del Tribunal Suprem d'amnistiar-lo per una pena de malversació, Jordi Turull ha dipositat un recurs d'empara, és a dir, una demanda de protecció, davant del Tribunal Constitucional. Aquestes demandes se fan quan un afectat per una sentència estima que viola els seus drets fonamentals. Aquí, l'aplicació de la llei d'amnistia, que va ser votada fa més de 2 anys i que Jordi Turull encara no ha tingut aplicada. Fa una setmana que el Tribunal Constitucional, basant-se sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és de l'inici d'agost, i que donava 2 mesos a la justícia espanyola per aplicar l'amnistia, ordre, aquest Tribunal Constitucional ha acceptat la demanda d'empara de Jordi Turull i ha confirmat que se l'havia d'amnistiar. Això val també pels altres condemnats, que no ho han demanat. Oriol Junqueras, Dolors Bassas o Raül Romeva, que s'han també d'amnistiar. I beneficia també a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Comín, que són a l'exili i per tant no han estat jutjats, però sí que són perseguits pel jutge Llarena. Des de fa 2 anys, trobant subterfugi per no aplicar la llei d'amnistia, els jutges del Tribunal Suprem i altres jutges espanyols, de dreta o extrema dreta, s'han posat de fet contra la llei. Però hi havia dubte, argumentaven. Si el 6 d'octubre no acaten les 2 sentències dels tribunals que els hi són superiors, l'espanyol i l'europeu, s'acabarà la repressió judicial del referèndum de l'1 d'octubre. Es girarà full. Si no l'acaten, és a dir, si no apliquen l'amnistia, seran allavontes delinqüents, en rebel·lió contra decisions de justícia superiors. En aquest cas, qui els portarà a ells davant d'un tribunal? Per tant, tot plegat, és probable que Carles Puigdemont i els exiliats puguin tornar a casa seua per les festes de Nadal. Serà, no en dubtem, l'inici d'una nova etapa política a Catalunya. I no dubtem tampoc que serà un terratrèmol a tota Espanya.
3: I ara canviem de tema a l'internacional. Vols parlar de Groenlàndia. S'ha firmat un nou tractat.
4: Efectivament. La setmana passada, durant la sessió anual de les Nacions Unides, el president Donald Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, i el primer ministre de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, van firmar un tractat sobre aquesta illa, que, recordem, és gran com quatre vegades la França. La proposta inicial de Dinamarca, que va fer quan Trump ha seguit el tema, és finalment la que s'ha imposat. Per tant, s'acaben les amenaces de Donald Trump per annexar, comprar o fer la conquesta militar de Groenlàndia. L'illa queda una regió autònoma de Dinamarca, doncs, dins la Unió Europea, on té ja un tracte especial. No serà, doncs, tampoc un territori o un estat més dels Estats Units. Ja, abans de prendre possessió del seu càrrec, recordeu, al gener de l'any passat, Donald Trump havia declarat que volia prendre Groenlàndia i que el Canadà seria el 51è estat dels Estats Units. Estupefacció a tot el món. Com podia ser que un estat democràtic, Estats Units, vulgui annexar territoris d'uns altres estats, Dinamarca i Canadà, també democràtics, i que eren els aliats seus? Era voler fer el que Vladimir Putin feia amb Ucraïna o que Xi Jinping vol fer amb Taiwan. Amb això, Trump trencava l'ordre internacional. Tot va quedar quiet, malgrat la declaració, durant un any. Però, al gener d'enguany, Trump ha reactivat la crisi. Després del que diu l'èxit de la captura de Nicolás Maduro a Venezuela, declara que ara toca apoderar-se de Groenlàndia. Reaccions dins l'illa i a Europa. Per exemple, el primer ministre groenlandès li diu que el futur serà triat pels ciutadans de Groenlàndia i afirma el dret dels pobles a no ser sotmesos per la força amb tots els partits darrere d'ell. La primera ministra danesa és rebuda a Washington pel vicepresident americà Vance i pel ministre Rubio en una reunió molt dura. Sortint, ella demana l'ajuda dels altres estats europeus. Portats per França i Alemanya, uns quants responen: però no Espanya. Ah, per què? Doncs l'excusa del seu ministre de Defensa hauria de passar a la posteritat, perquè ha dit que no estan preparats a les baixes temperatures, que facin estatges al Pirineu. 8 estats, allavontes, envien una missió militar a Groenlàndia, no pas per combatre, però per ser present i mostrar que volen ajudar els Estats Units per la seguretat de l'illa. De fet, la seva presència prohibeix que Trump hi enviï tropes. El president americà, allavontes, se desinfla i anuncia que hi haurà negociacions, havien de ser-hi des de l'inici, i això sense límit de temps. Trump, doncs, torna a fer el taco. Jo us ho vaig dir, són les inicials angleses de Trump sempre fa el pollastre, o si voleu, Trump sempre baixa els pantalons. Doncs els baixo una altra vegada. El tractat finalment firmat la setmana passada ho demostra, ja que, tot i que ell proclami que és una gran victòria, no ha guanyat res, car ja tenia la mateixa cosa abans. Per això hem batejat aquest tema un nou tractat, perquè n'hi havia ja un de semblant, igual, firmat l'any 1951 entre Dinamarca i els Estats Units. Era en plena Guerra Freda i la Unió Soviètica amenaçava el territori americà que era portada dels seus coets o míssils a través de l'Àrtic. Calia, doncs, vigilar des de Groenlàndia per poder interceptar-los o localitzar-los prou d'hora. Dinamarca, llavors, va acceptar que instal·lessin totes les bases que volguessin i, van ser fins a 10 bases que després de la caiguda del mur de Berlín se van treure i ara només en quedava una a Thule, avui dit Pitufik. Però en podien posar d'altres encara avui dia en funció d'aquest tractat que era vigent. És efectivament la sola cosa que preveu el nou tractat, és a dir, que era inútil. És a dir, que és un guany zero per Donald Trump. Ah, sí, ha fet posar dins el tractat que també Groenlàndia té dret a autodeterminar-se, a l'autodeterminació. Però ja el tenia aquest dret des del 2009 que li havia donat Dinamarca. A més, poden fer un referèndum d'autodeterminació quan ho decideixin els groenlandesos, no el govern danès. Doncs, molt soroll per no res.
3: Així s'acaba la teva crònica avui. Moltes gràcies, Joan Becat, i fins la setmana vinent.
4: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
0: Una cançó nord-catalana.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem el darrer treball del trio Cel Obert. Per això tenim els tres membres del grup, la Laia, el Miquel i el Martí. Com definiríeu vosaltres tres el vostre estil musical?
4: Doncs és un estil que ha anat evolucionant també amb el temps. Perquè, lògicament, quan vam començar el projecte teníem una idea preconcebuda de com pensàvem que serien les coses o com volíem que fossin. I a mesura que han anat avançant els mesos i aquests tres anys des que hem començat a llançar música, doncs ens hem anat trobant musicalment. I ara ho definiríem com un punt entremig d'aquest pop-rock, més de guitarra, sense renunciar a alguns elements folk. Així que si tinguéssim com aquest espectre entre pop-rock, indie, folk, estaríem en algun punt entre aquests tres llocs.
3: I aquest nom, Cel Obert, com s'us va acudir, doncs, a la idea?
5: Primer de tot, jo crec que va ser quasi purament fonètic, una paraula que ens agradava i que és molt nostrada, molt catalana, que crec que no existeix en cap altra llengua, o almenys d'aquesta manera tan pura, no sé, volem dir en castellà és patio de luces, i ens agradava aquesta paraula, aquest concepte, i de seguida vam veure que, a més, podíem estirar-lo una mica i que no fos simplement un nom bonic, sinó que també fos un imaginari, no? un espai dintre el qual s'emmarqués una mica tota la música que estem fent.
6: La definició, de fet, de cel obert vindria a ser un pati interior que dona llum a totes les estances d'una casa, no? D'un interior d'un pis. Només és aquest eix transversal que uneix diversos pisos d'un bloc. I també va ser com maco, no? La idea aquesta de donar llum o de donar esperança o tot allò que portem dintre, no? Amb la nostra música i d'un espai real. Que després, de fet, amb aquest EP i amb aquest disc que traurem, doncs seguim explorant tota aquesta idea més urbanística del que ens ha unit, que al final és Barcelona, no? Tot i que en cap de nosaltres tres sigui d'allà, la realitat és que portem 4 anys vivint a Barcelona per estudis i això també, doncs, ens ha marcat en certa forma.
3: I vosaltres tres d'on sou, llavors?
6: Doncs mira, el Miquel és de Cassà de la Selva, en Martí és de Tremp i jo, la Laia, soc de Vacarisses.
3: Doncs ara presentarem la cançó que es diu Niu, una cançó que parla d'exili, on es recita un poema palestí de Marwan Makul i es tradueix en català també simultàniament. Com ha sorgit aquesta cançó?
4: Doncs aquesta cançó va sorgir de forma molt orgànica. De fet, quan nosaltres componem, fem una setmana de stage generalment i és la manera més natural i orgànica de que surtin aquestes composicions. I estàvem al Pallars una d'aquestes setmanes, l'estiu del 2025, i un bon matí la Laia es va despertar, va veure unes orenetes volant per davant de casa meva, el lloc on estàvem aquella setmana, i va tindre la idea de fer una cançó sobre unes orenetes. Aleshores, el Miquel i jo la vam mirar amb cert escepticisme, però diem, endavant. Aleshores, va ser molt curiós perquè ens vam agafar la guitarra i vam començar a provar diferents idees i va ser una cançó que va sortir molt fàcilment.
6: Va sortir com un xurro, sí.
4: Exacte, com diu la Laia sempre, vam parir una cançó amb molta agilitat i quan una cançó surt tan fàcil, entre cometes, vol dir que realment hi ha alguna cosa genuïna. I aleshores vam començar a parlar d'una lletra que evocava com aquest procés migratori que literalment fan les orenetes, però mentre estàvem escrivint els versos que formen part de la cançó vam veure que hi havia un paral·lelisme molt clar amb tot el que aleshores i ara mateix continua passant a l'Orient Mig, tot aquest èxode massiu, aquest genocidi que encara ara hi continua havent. I per nosaltres va ser com la manera d'aportar el nostre petit gra de sorra, de parlar de forma poètica d'una realitat tan crua, però que no volíem deixar de posar en relleu en aquesta cançó.
3: I aquesta poesia, com la veu trobar?
5: Doncs se'ns va acudir que per fer una mica més explícit el missatge de la cançó podíem recitar uns breus versos i creiem que era una molt bona oportunitat perquè precisament fossin uns versos d'un autor palestí i després de fer bastanta recerca i de preguntar, demanar llibres i moltes coses, vam trobar aquest poema que a més era molt breu i també feia referència als ocells, amb la qual cosa vam creure que era idoni per incloure-la en aquesta cançó. i vam tenir l'oportunitat de que un metge palestí jubilat que està residint a Barcelona, que és Ibrahim Beisani, i la Sílvia Bel, doncs, vinguessin a l'estudi a recitar aquestes paraules, i la veritat és que estem contentíssims amb el resultat.
3: Tot seguit, doncs, escoltem Niu, de Cel Obert.

0: Acabeu de sentir Niu de Cel Obert, escoltàveu el disc de la setmana a Ràdio Arrels. Si voleu descobrir una altra cançó d'aquest trio, escolteu-nos demà a la mateixa hora.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Ràdio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mené.
4: I en aquest moment a Ràdio Arrels és l'hora on cada dimarts entrem en comunicació amb el Conflent, amb Vilafranca de Conflent i en Joel Mené, que ens respon des del bar El Canigó. Bon dia, Joel.
5: Bon dia a tothom.
4: L'agenda, les actualitats, tot el que cal saber, tot el que has seleccionat pels auditors de Ràdio Arrels sobre la teva comarca, una comarca que interessa cada cop més les televisions i que ha acollit un nou rodatge fa pocs dies.
5: Vet aquí quina sort tenim, perquè ja em recordo d'abans que ens pensaven que de tot el fons d'aquí de França ens descuidaven a vegades, i sembla que no, perquè més va i més tenim rodatges de gent que ens truquen, que es diuen venim, és a dir, que no és al revés, nosaltres no podem trucar la gent que sigui de la 6, de la 5, de la 3 o de la 2, les cadenes fan una programació com el volen. I doncs, sobretot, aquesta vegada hem tingut sort, perquè és una de les emissions més culturals i més rica de les cadenes franceses, que és la cadena 5, que es diu Échappée Belle, i que doncs la difusió la tindrem segurament al mes de desembre, doncs en tornarem a parlar, però hem vingut aquí amb el Jerome, que és el presentador que tothom coneix, perquè fart de veure les emissions ara els coneixem, els periodistes, i doncs hem fet aquí Vilafranca, hem fet les coves, hem fet el castell, hem fet el meu gat, desgraciadament ara no sabem. Faig una crida del meu gat que és tan conegut aquí a Vilafranca i al Conflent, s'ha desaparegut. També vam fer el tren groc, vam fer tota Catalunya Nord. Doncs Échappée Belle, els felicitem i els agraïm d'haver fet una vegada més un rodatge aquí a casa nostra.
4: I Catalunya Nord compta moltes reserves naturals, lògicament, el Conflent n'acull força i els responsables d'aquestes reserves han fet al llarg de l'estiu tota una sèrie d'operacions de sensibilització a prop dels excursionistes. Som a finals de setembre, és el moment per fer el balanç.
5: El balanç que és bo, també ho fan a Catalunya Sud els agents rurals, i aquí doncs aquesta sensibilització, sobretot amb els excursionistes, que més va i més n'hi ha, i molta gent que no tenen tampoc la cultura de la muntanya i de la nostra terra, doncs van aprofitar aquests agents per fer sensibilització, per informació també sobre els ramats, els gossos dels pastors, al respecte de la muntanya, dels camins, del perill d'incendi, i doncs es van posicionar al Coll de Mentet, o també a Noedes, o també al Coll de Jou. En havíem parlat a la tarda passada, i el balanç és impressionant perquè van informar 1.326 excursionistes.
4: I ara parlem de balla. Si voleu aprendre a ballar, doncs us toca anar cada dimarts cap a Rodès.
5: Parlem molt sovint de Rodès, és perquè és veritat que s'hi passa sempre una cosa o altra, i ara sabem que durant, ara que l'estiu és acabat, durant cada dimarts a la nit hi haurà 3 cursos diferents per doncs, aprendre la salsa en primer lloc, la bachata en segon lloc i el rock a la tercera curs. Doncs comença a les 6:45, 18:30 per la salsa, una hora després la bachata i per acabar el rock, i s'acaba doncs a les 9:30 de la nit.
4: I ara anem cap a la capital del Conflent, a Prada, amb un parell d'exposicions.
5: La primera és un fotògraf que es diu Marcial i que doncs, durant tot el mes d'octubre a la Casa de la Vila hi haurà l'exposició de les seues fotos, i la segona és el centre que es diu Univers, que és conegut a Prada, un artista que es diu Gil, també durant tot el mes d'octubre una exposició dels seus quadres i pintures, i doncs s'acaba el 31 d'octubre.
4: Continuem a Prada, on el Casal del Conflent hi té la seva seu, i entre les nombroses activitats que proposen des del Casal del Conflent, Joel Miner, avui vols destacar els cursos de català.
5: I curs de català per tots els nivells. És a dir, que per la gent que són interessats poden anar el dilluns a les 6 de la nit fins a les 7 i mitja, dura una hora i mitja, pot haver el dimecres i el dijous a les 6 i quart fins a les 19:45 i el dijous 6 i quart, 19:45. És a dir, que hi ha tres possibilitats d'anar a estudiar i aprendre el català.
4: I sempre treuen molta gent, que sigui al Conflent o a qualsevol lloc del país, són els buidagraners.
5: Buidagraners, doncs, el mateix dia, diumenge 4 d'octubre, en dos llocs una mica diferents i lluny del Conflent, perquè el primer és a Finestret, dels 9 del matí fins als 5 de la tarda, i el segon és a Fiols, a la plaça i als carrers al carrer de l'Església, de les 8 del matí fins a les 6 del vespre.
4: I continuem a Fiols, on vols destacar una iniciativa per conèixer millor el patrimoni.
5: Sempre ens fan ple les iniciatives, i sobretot aquest poblet tan bonic i tan viu de Fiols, i doncs s'hi va passar una bona iniciativa i s'ha inaugurat fa poc temps amb l'Ajuntament i el País d'Art i d'Història, i van fer tota una senyalització dins del poble per valoritzar i per explicar tots els monuments, tota l'història ben rica d'aquest poble tan bonic de Fiols. I doncs ara, per la gent que es volen anar passejant als carrers de Fiols, hi haurà per d'un banc i de l'altre l'explicació de l'història de l'església i de molts monuments i de l'història de Fiols.
4: I acabem amb un parell de punts de l'agenda que vols destacar per aquests dies. Comencem amb la festa del bolet.
5: Dos festes, doncs, a apuntar a l'agenda. Dos festes de la ben coneguda i ben dedicada a la tardor. La primera, la festa del bolet, s'apropa aquí a Vilafranca el diumenge 4 d'octubre durant tot el dia. I l'altra festa, que abans es deia la festa de la poma, i ara, doncs, que es diu la festa de la roja, hi ha molta gent que esperen per saber quin dia és i on és, perquè canvia d'un any a l'altre. L'any passat era Fullà, aquest any és a Saora, el 25 d'octubre.
4: Gràcies, Joel. Abans de donar-nos cita per la setmana entrant, doncs recordem aquesta crida que has fet. Si algú ha vist el teu gat, el gat del bar El Canigó, doncs que pensi en tu, perquè l'estàs cercant.
5: Sí, el meu nyuqui s'ha fugit, no sabeu on és. Bona setmana a tothom, adiu.
2: A Ràdio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent, amb en Joel Mané.
6: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És la una.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Bona tarda. El temps d'aquest dimarts 29 de setembre ja es confirma com més variable, tal com ho anunciaven les previsions. Les temperatures màximes, lògicament, baixen una mica, però encara se situen per sobre de les normals, de 17 graus al capcim fins a 25 graus vora mar. En canvi, pel que fa als pròxims dies, segons els models meteorològics, les previsions varien. Unes anuncien més precipitacions que d'altres, però malauradament allà on totes estan d'acord és que si hi ha precipitacions, de totes formes, seran aïllades, no duraran i amb pocs cúmuls, és a dir, que de poc serviran per revertir la situació de secada que encara tenim. De moment, demà a la matinada s'anuncien mínimes 12 graus al capcí fins a 19 graus a la plana del Rosselló i les màximes arribaran demà a la tarda encara als 27 graus. Pel que fa a la resta de la setmana, doncs les precipitacions, insistim, són molt variables, com també el temps. Alguns models anuncien xàfecs, d'altres just una alternància de núvols i de clarianes.
0: Rosselló,
2: Vallespí,
0: Conflent,
2: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda,
2: Ràdio Arrels.
3: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
4: El 29 de setembre del 1950 neix Ramon Muntaner i Torroella. El cantautor nascut a Cornellà de Llobregat va ser un dels més destacats del moviment de la nova cançó. De nen ja va estudiar solfeig, piano i guitarra, però va decidir dedicar-se a la música sols després d'estudiar 4 anys de psicologia a l'universitat. Primer va compondre música per teatre i l'any 1972 va guanyar el concurs de promoció de noves veus de la Cova del Drac a Barcelona. Arran d'aquest concurs, Ramon Muntaner va fer de taloner del Lluís Llach, Pi de la Serra o encara Maria del Mar Bonet. La seva especialitat va ser de musicar poetes com Pere IV, Salvador Espriu, Miquel Desclot o encara Miquel Martí i Pol. Podem destacar també que va fer la banda sonora de la pel·lícula La plaça del Diamant, basada en l'obra de Mercè Rodoreda. Ramon Muntaner també va dirigir Ressons, el mercat de música viva de Vic i l'Esgai, l'equivalent de la SACEM, pel que fa de Catalunya i Illes Balears. Va morir a Sant Cugat del Vallès el 9 de desembre del 2021 a l'edat de 71 anys a causa d'un infart. Escoltem Cançó de carrer, un poema del Pere IV, musicat i cantat per Ramon Muntaner.

0: Fins aquí un poema de Pere IV, cançó de carrer, musicat i cantat per Ramon Muntaner.
1: Radio Arels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: visible que surt de l'aixeta per veure, cuinar o dutxar-se. La resta, més de 350 litres, és invisible. L'aigua utilitzada per produir els aliments, la roba, els objectes i fins i tot l'electricitat que consumim. L'alimentació representa la meitat d'aquesta petjada, uns 250 litres diaris per persona, i bona part prové de països on l'aigua ja és escassa o sobreexplotada. L'agricultura és el principal factor d'aquesta pressió, absorbeix el 60% de l'aigua dolça mobilitzada a l'estat francès. Els conreus intensius de blat de moro o soja, destinats sovint a l'alimentació animal, concentren els majors consums. Així, l'elecció dels nostres hàbits alimentaris té un pes directe sobre la disponibilitat d'aigua aquí i arreu del món. Un quilo de bistec de vedella produït en un sistema convencional pot arribar a requerir 10 vegades més aigua que un bistec ecològic de pastura i fins a 7 vegades més que un quilo d'alvocats. Els veritables marges de maniobra passen per reorientar l'agricultura i l'alimentació cap a sistemes més resilients i menys dependents de l'aigua. Substituir cultius intensius com el blat de moro per praderies naturals podria reduir fins a un 20% el consum d'aigua agrícola i més d'un 10% del consum total. L'agroecologia i les solucions basades en la natura permeten, a més, retenir l'aigua en els paisatges i reforçar la capacitat dels sòls de resistència i les onades de calor i la sequera.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Enric Balaguer. I per saber-ne més sobre la vida del mestre Pau Casals a Puerto Rico, connectem amb Puerto Rico amb José Delanoy. José Delanoy, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem amb José Delanoy, que és una persona que coneix bé la vida de Pau Casals a Puerto Rico. Quan Pau Casals va visitar Puerto Rico per primera vegada?
1: Va rebre la primera invitació per visitar a Puerto Rico l'any 1951.
0: 1951.
1: Mentre vivia exiliat a Prada de Conflent. De part del Jaime Benítez, rector de la Universitat de Puerto Rico. La segona invitació formal que va precipitar la seva primera visita i posterior trasllat va arribar en 1955 de part del govern de Puerto Rico i del seu governador Luis Muñoz Marín.
0: Escoltem les paraules del governador en l'acte que fa Pau Casals, fill adoptiu de Puerto Rico.
2: Por cuanto don Pablo Casals, por sus ilustres méritos artísticos, sus altas cualidades humanas y sus nobles dotes de generoso maestro, es en nuestros tiempos un ejemplo magnífico y una gloria mundial a cuya consagración y fama debemos rendir colectivamente reconocimiento y homenaje. Por cuanto su presencia en Puerto Rico nos honra y nos enorgullece. Por tanto, yo, Luis Muñoz Marín, gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la presente, proclamo al meritísimo maestro don Pablo Casals, huésped de honor de nuestro pueblo.
1: Pau Casals es va mudar a la isla definitivament a finals de 1956, principalment per motius familiars. La terra natal de la seva mare era Puerto Rico, la ciutat era nadigua de Mayagüez, i per la seva ferma oposició al règim franquista a Espanya, que va motivar el seu exili voluntari.
0: Com va ser acollit a Puerto Rico?
1: Va ser rebut amb gran entusiasme i respecte per les autoritats i la comunitat puertorriqueña, que el consideraven un orgull per a Puerto Rico. La seva arribada va ser un esdeveniment cultural de gran envergadura i va marcar l'inici d'un renaixement internacional per a la seva música.
0: José Delanoy, on vivia? Pots fer una descripció de la ciutat on vivia i de la casa?
1: Ha tingut tres cases. La primera, localitzada en Santurce. La segona, en Isla Verde. I la tercera, al barri de Río Piedras. Cases molt, molt boniques, cercats en mar.
0: Amb qui relacionava durant el dia amb Pau Casals el mestre?
1: Els relacionant amb figures destacades de l'àmbit cultural i polític de l'Aila, entre elles la seva esposa i col·laboradora, la violoncel·lista i mestra puertorriqueña, Marta Montañés, amb qui es va casar el 1957. També va interactuar amb nombrosos músics locals, estudiants i visitants il·lustres, com per exemple Joan Manel Serrat.
0: I ha donat alguns concerts, ha actuat a Puerto Rico?
1: Sí, va donar concerts i va ser fenomenal per la creació del reconocido Festival Casals a Puerto Rico a l'any 1956 durant la seva visita inicial. un esdeveniment anual de música clàssica de renom mundial. També va fundar l'Orquestra Sinfònica de Puerto Rico el 1958.
0: Escoltem el mestre dirigint un assaig de la Tercera Simfonia de Beethoven a Puerto Rico.
3: Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Yes, one, two, three, four, five. Five. Very good, very good. Ta ta ta ta ta ta ta ta. One. Thank you.
0: Bravo. Quina relació tenia amb els músics de l'illa? Vull dir que la música de l'illa, vull dir de la música tradicional.
1: La seva relació amb els músics de l'illa va estar molt estreta i formativa. Va actuar com a mentor, inspiració, creant institucions musicals clau com l'Orquestra Sinfònica i el Conservatori de Música de Puerto Rico, que va solidificar el panorama musical clàssic puertorriqueñi.
0: José de la Noy, com va ser els últims dies de Pau Casals a Puerto Rico?
1: Els seus últims anys a Puerto Rico, on va experimentar un renaixement internacional. Va morir a l'Hospital d'Auxilio Mutuo en Atorrey, San Juan, un 22 d'octubre de 1973, a l'edat de 96 anys. Els seus últims dies van estar plens d'activitat musical i compromís humanitari, com la composició de l'himne de les Nacions Unides. Després de la mort de Franco, les seves restes mortals van ser traslladades a la seva Catalunya natal.
0: Bé, José de la Noy, moltes gràcies. Se'n parla encara de Pau Casals de Puerto Rico?
1: Sí. L'extrañamos. La seva cultura i la seva música. Un patriota català.
0: Un patriota català i puertorriqueny també?
1: I puertorriqueny també. I puertorriqueny també.
0: Era el 13è capítol de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Des de Puerto Rico, amb José de la Noy. Amb extractes YouTube, Pablo Casals in Puerto Rico, produït per Classic Video Dream Life, i un extracte d'un assaig d'un concert a Puerto Rico l'any 1964. Una emissió de Radio Arrels Conflent.

0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Una proposta musical nord

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Economia a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: A Prada, el dimarts 22 de setembre, s'ha organitzat la plaça de l'emplego, de l'ocupació, organitzada per France Travail, suposo, altres col·laboradors, i parlem amb en Rémi Porra, de France Travail, que ens explicarà quina és aquesta organització, aquesta iniciativa, aquí al jardí de l'Hotel Pams, al parc de l'Hotel Pams, ben conegut, un lloc molt agradable avui, que no plou, fins i tot fa calor. Rémi, bon dia.
3: Sí, hola, bon dia. Sí, avui a Prada organitzem la plaça de l'emploi. És una iniciativa de France Travail per apropar l'ocupació i la formació als habitants del territori del Conflent, principalment. Durant aquesta tarda, al Castell Pams, com has dit, els demandants d'ocupació podran trobar directament empreses locals, centres de formació i també un taller d'inserció per descobrir diferents oportunitats i parlar amb professionals.
2: Una pregunta en preàmbul, gairebé. Avui ha sortit algunes xifres justament de l'ocupació del fromatge i el departament dels Pirineus Orientals és on un dels, en tot cas, dels metropolitans on hi ha més fromatge.
3: Sí, històricament ha sigut així i sabem que és molt difícil trobar un treball aquí, principalment al Conflent, i a més els preus del carburant fa que per treballar a Perpinyà avui en dia costa molt. Per això és molt important de trobar les empreses locals aquí a Prada.
2: Com és organitzat? Hi ha unes parades?
3: Sí, trobem els estands amb els professionals, amb les empreses, i podeu anar directament a parlar amb les empreses i posar el seu currículum per trobar feina. És una primera cita i esperem que després es podrà encontrar treball i és l'objectiu.
2: Les empreses, n'hi ha algunes de grosses, jo diria relativament grosses si mirem el teixit econòmic del Conflent, però ha estat complicat de fer venir les empreses?
3: Sí, aquí al Conflent és sempre una mica difícil perquè no hi ha grosses empreses, però hi ha moltes empreses que han vingut i que proposen feina. Doncs sí, és difícil, el territori és complicat, però bueno, per això és important d'organitzar aquesta plaça de l'emploi.
2: Com heu fet per fer venir el públic també?
3: Hem fet informació per correu electrònic, per afichatge, per informar de totes les maneres possibles perquè la gent vingui directament aquí d'una manera la més senzilla possible.
2: I estem a l'inici de la tarda, estem a l'inici, és que s'espera molta gent?
3: Sí, esperem uns 400 persones, més o menys, seria molt bé, potser una mica més, perquè hi ha molta gent ja.
2: Suposo que és un primer contacte del que cerca treball amb algunes empreses. Després com es farà?
3: L'objectiu és crear una trobada entre les empreses i les persones. És una primera cita, com deia, i després les empreses trucaran directament a les persones interessades per una cita més oficial directament dintre de les empreses o d'una altra manera, però aquí és ben segur no es farà directament, és una primera cita directament i després les empreses podran directament trucar directament les persones.
2: També hi ha el personal de France Travail, que és aquí que pot ajudar els candidats a se presentar.
3: Sí, estem aquí per ajudar. Hem preparat una mica la gent per treballar una mica els currículums, per treballar la presentació i organitzar una mica aquí aquesta tarda.
2: Si voleu, fem una petita passejada molt ràpidament perquè ens presenteu una mica aquí. Qui és aquí i si per azar trobem algú que parli català. Aquí hi ha l'AICO. L'AICO és una associació de...
3: És una empresa d'inserció que proponen, bueno, diferents treballs per la gent que està una mica... que tenen dificultats.
2: El MENEC és una mena, us sona bé, una mena de cosa igual.
3: Sí, estan a sa hora i ajuden també la gent que, bueno, que tenen dificultats també i, bueno, i són solucions per a aquesta gent.
2: Més generalment, al Conflent, qui té dificultat? Me direu tothom, però potser hi ha una situació per als joves i als sèniors?
3: Sí, per als joves i als senyors, com per tot arreu, evidentment, el que es pot dir és que aquí al Conflent estem una mica allunyats de tot, i això és el problema. Com es deia abans, la dificultat és tenir un cotxe, per exemple, és una dificultat. El preu del carburant és una dificultat per anar a treballar. Això és el problema, un dels problemes principals.
2: Continuem tranquil·lament. Quant empresa tenim? Una desena, 15?
3: Una quinzena, sí, d'empreses estan aquí i també tenem ofertes de treball, bueno, com sempre, durant tot l'any, en el francetravail.fr, on es pot trobar les ofertes.
2: Suposo que les empreses que han vingut són les empreses que tenen dificultat a trobar personal, perquè els que en tenen o que no ho necessiten no han vingut.
3: Sí, evidentment, les empreses aquí que han vingut aquesta tarda bueno, tenen ofertes de treballs, que sigui per treballar en la construcció, en el comerç o en el sector, l'Hospital de Prada, per exemple. És la feina que hi ha aquí en el Conflent.
2: Molt bé, sí, hi ha l'hospital. Evidentment l'hospital que és un dels grans...
3: Empleador. Però... Sí, és un gran empleador aquí en Prada.
2: També l'ajuda a la persona?
3: L'ajuda a la persona, que tenim gent que necessiten una ajuda aquí en el Conflent. Doncs hi ha molta estructura d'aquest tipus.
2: Hi ha d'altres cites, llocs previst aviat a la Catalunya Nord per fer aquest tipus d'operació?
3: Sí, a Burmadama, a la Guinguette d'Ix, tenim el dimarts 29 el fòrum Transfrontaler. És un fòrum amb ofertes del costat espanyol, d'Andorra i de la Cerdanya, francesa, entre cometa. Bueno, serà el dia 29 de setembre. És un altre fòrum de l'empleu, però en la Cerdanya.
2: Molt bé, Remi Porra, moltes gràcies per aquesta visita i esperem que aquesta operació servirà a consolidar una mica l'ocupació aquí al Conflent. Moltes gràcies.
3: Gràcies.
4: Molt bé. Rosselló,
1: Vallespí,
4: Conflent,
1: Cerdanya,
4: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Bona tarda. El temps d'aquest dimarts 29 de setembre ja es confirma com més variable, tal com ho anunciaven les previsions. Les temperatures màximes, lògicament, baixen una mica, però encara se situen per sobre de les normals, de 17 graus al capcim fins a 25 graus vora mar. En canvi, pel que fa als pròxims dies, segons els models meteorològics, les previsions varien. Unes anuncien més precipitacions que d'altres, però malauradament allà on totes estan d'acord és que si hi ha precipitacions, de totes formes, seran aïllades, no duraran i amb pocs cúmuls, és a dir, que de poc serviran per revertir la situació de secada que encara tenim. De moment, demà a la matinada s'anuncien mínimes a 12 graus al capcí fins a 19 graus a la plana del Rosselló i les màximes arribaran demà a la tarda encara als 27 graus. Pel que fa a la resta de la setmana, doncs les precipitacions, insistim, són molt variables, com també el temps. Alguns models anuncien xàfecs, d'altres just una alternància de núvols i de clarianes.
4: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Montescot, 95.
5: Moure's pel saló amb...

Sortim a passejar els dos aquesta nit. Anem a fer un viatge. Amor és tot el que tindràs de mi i no

Música de proximitat.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Ràdio Arrels. A Forques, 95.
4: Bona tarda. El temps d'aquest dimarts 29 de setembre ja es confirma com més variable, tal com ho anunciaven les previsions. Les temperatures màximes, lògicament, baixen una mica, però encara se situen per sobre de les normals, de 17 graus al Capcir fins a 25 graus vora mar. En canvi, pel que fa als pròxims dies, segons els models meteorològics, les previsions varien. Unes anuncien més precipitacions que d'altres, però malauradament allà on totes estan d'acord és que si hi ha precipitacions, de totes formes, seran aïllades, no duraran i amb pocs cúmuls, és a dir, que de poc serviran per revertir la situació de secada que encara tenim. De moment, demà a la matinada s'anuncien mínimes 12 graus al Capcir fins a 19 graus a la plana del Rosselló i les màximes arribaran demà a la tarda encara als 27 graus. Pel que fa a la resta de la setmana, doncs les precipitacions, insistim, són molt variables, com també el temps. Alguns models anuncien xàfecs, d'altres just una alternància de núvols i de clarianes.
5: 100% en català.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Bona tarda. El temps d'aquest dimarts 29 de setembre ja es confirma com més variable, tal com ho anunciaven les previsions. Les temperatures màximes, lògicament, baixen una mica, però encara se situen per sobre de les normals, de 17 graus al capcim fins a 25 graus vora mar. En canvi, pel que fa als pròxims dies, segons els models meteorològics, les previsions varien. Unes anuncien més precipitacions que d'altres, però malauradament allà on totes estan d'acord és que si hi ha precipitacions, de totes formes, seran aïllades, no duraran i amb pocs cúmuls, és a dir, que de poc serviran per revertir la situació de secada que encara tenim. De moment, demà a la matinada s'anuncien mínimes, 12 graus al capcí fins a 19 graus a la plana del Rosselló, i les màximes arribaran demà a la tarda encara als 27 graus. Pel que fa a la resta de la setmana, doncs les precipitacions, insistim, són molt variables, com també el temps. Alguns models anuncien xàfecs, d'altres just una alternància de núvols i de clarianes.
4: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.
5: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
6: Bon dia. Avui no us parlaré d'un mot aïllat, sinó d'un oxímoron, de la reunió de dues paraules, essencialment o aparentment oposades, tipus la neu cremant, donívola i latent, i les relacionaré amb el poemari de l'Ingrid Ubiol publicat el 2025 a la col·lecció Gergal de les edicions Paraules d'Illa. Latent, que entenem sovint com endèmic, permanent en segon pla, que existeix sense manifestar-se a l'exterior, com diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, significa etimològicament amagat. En canvi, si descartem els sentits segons de faldiller, mujeriego o coureur de jupon, donívol significa relatiu o pertanyent a la dona, propi de dona. I també significa, és una cosa de plana de vi, com diu el diccionari de l'Alcube Moll, donador, que li agrada donar o obsequió. Una cosa femenina i generosa. Dos adjectius, res de substantiu congelat per l'ús. Així doncs, el poemari de l'Ingrid Ubiol es presenta com un work in progress, l'etapa d'una aventura que no té començament ni fi. A partir d'una aventura personal i amb formes diverses, poema, relat, diari, reflexió, l'Ingrid Ubiol assoleix l'universal. És el diari d'un mal latent, propi de dones, que li menja cada segon i que l'invita, curiosament, a un carpe diem singular. La cito. Cerca-les per tot arreu les llavors de la vida. I, encara més singularment, s'abstreu poèticament de la corporeïtat. També cito. No coneix confins la dona per paiol, voleteja lliurement amunt, ben amunt, fins al firmament, per tornar-hi amb una força que recorda la veu de la Maria Mercè Marçal, la veu femenina de finals del segle XX per excel·lència. Citaré, i és una citació una mica llarga, on són les estrelles? On són? Aniquilada la pau, la matriu del món, mort de sagnada, i l'endometri malalteix el coll, ofega els ovaris i assassina les trompes. Al marge del teu ésser, en fora, crits, intempestius al tothora, la guerra és dins teu i una onada d'indiferència establida embolica la ferida. Tant se li dona al món qui ets, animal ferit. En aquest poemari hi ha presència del blanc, un blanc que de fet crida al lector. És una poesia molt prop, molt propera a la prosa, és una poesia on cada paraula, cada ritme, cada so té la seva importància. Com he dit, és una poesia que assoleix l'universal. Per això aconsella la seva lectura i jo diria la de sentir la lectura en veu alta per l'Ingrid Ubiol. Per això, disculpeu-me, he fet una lectura d'homes, però he tractat de viure un poemari que m'ha marcat des del començament perquè és una de les expressions femenines més profundes que he llegit a la meva vida. I per acabar, parafrasejaré les paraules del Ponç Pilat a la Vulgata, que deia Ecce Homo, d'una manera una mica burlona, per parlar de Crist, i ho faré en sentit oposat, és a dir, laudatiu. Ecce Mulier, una dona patint, una dona lluitadora, tota una dona. Que tingueu un bon dia.
5: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer-Guastaví.

La chair frissonne, les bras se dérobent.

en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil.

quan s'enfonsa un vaixell només hi queden les rates. Des del febrer de Fontom hi ha una rata que arrossega.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
2: La previsió del temps. Albert Noguer.
3: Bona tarda. El temps d'aquest dimarts 29 de setembre ja es confirma com més variable, tal com ho anunciaven les previsions. Les temperatures màximes, lògicament, baixen una mica, però encara se situen per sobre de les normals, de 17 graus al Capcir fins a 25 graus vora mar. En canvi, pel que fa als pròxims dies, segons els models meteorològics, les previsions varien. Unes anuncien més precipitacions que d'altres, però malauradament allà on totes estan d'acord és que si hi ha precipitacions, de totes formes, seran aïllades, no duraran i amb pocs cúmuls, és a dir, que de poc serviran per revertir la situació de secada que encara tenim. De moment, demà a la matinada s'anuncien mínimes, 12 graus al Capcir fins a 19 graus a la plana del Rosselló, i les màximes arribaran demà a la tarda encara als 27 graus. Pel que fa a la resta de la setmana, doncs les precipitacions, insistim, són molt variables, com també el temps. Alguns models anuncien xàfecs, d'altres just una alternància de núvols i de clarianes.
4: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
3: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 29 de setembre del 1950 neix Ramon Muntaner i Torroella. El cantautor nascut a Cornellà de Llobregat va ser un dels més destacats del moviment de la nova cançó. De nen ja va estudiar solfeig, piano i guitarra, però va decidir dedicar-se a la música sols després d'estudiar 4 anys de psicologia a l'universitat. Primer va compondre música per teatre i l'any 1972 va guanyar el concurs de promoció de noves veus de la Cova del Drac a Barcelona. Arran d'aquest concurs, Ramon Muntaner va fer de taloner de Lluís Llach, Pi de la Serra o encara Maria del Mar Bonet. La seva especialitat va ser de musicar poetes com Pere IV, Salvador Espriu, Miquel Desclot o encara Miquel Martí i Pol. Podem destacar també que va fer la banda sonora de la pel·lícula La plaça del Diamant, basada en l'obra de Mercè Rodoreda. Ramon Muntaner també va dirigir Ressons, el Mercat de Música Viva de Vic i l'Esgae, l'equivalent de la SACEM, pel que fa de Catalunya i Illes Balears. Va morir a Sant Cugat del Vallès el 9 de desembre del 2021 a l'edat de 71 anys a causa d'un infart. Escoltem Cançó de carrer, un poema del Pere IV, musicat i cantat per Ramon Muntaner.

0: Fins aquí un poema de Pere IV, cançó de carrer, musicat i cantat per Ramon Muntaner.
1: Arallo Arels.
2: Educació a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Per tots aquells que volen ser mestres bilingües a Catalunya Nord, hi ha algunes novetats en el sistema de les llicenciatures i els màsters per ser ensenyant a tot l'estat francès, i especialment per l'ensenyament bilingüe també hi afecta. I per això avui volem parlar amb una persona que en coneix molt sobre el tema, que és la responsable de formació de l'ensenyament bilingüe a la Facultat d'Educació de Perpinyà, que és la Rita Peix. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Com deia, ets responsable de formació d'aquest ensenyament a la Facultat d'Educació de Perpinyà, però que de fet depèn de la Universitat de Montpeller, no, aquesta facultat?
4: Exactament. És una formació descentralitzada. La Facultat d'Educació té una delegació a Mandes, a Montpeller, a Carcassona, a Nimes i a Perpinyà, en els antics locals de l'Escola Normal de Perpinyà, que conec perfectament, ja que jo mateixa vaig passar les oposicions a l'època a dins d'aquesta escola normal.
3: Els canvis que hi ha hagut enguany, dèiem, és que fins ara les oposicions, diguem, es feien a final de màster, i hi ha hagut un canvi i ara es fan a final de llicenciatura, i això canvia bastantes coses, diguem, en l'organització d'aquests estudis, no?
4: Sí, canvien moltes coses. A veure, primer, des del punt de vista dels estudiants, hi ha un avantatge que considero important, és que quan tenen les oposicions, entren directament en màster, educació i ensenyament i són pagats 1.400 euros en màster 1 i 1.800 en màster 2. És aleshores una formació en alternança, terreny, i formació a la Facultat d'Educació de Perpinyà.
3: Clar, és un bon argument saber que el quart any, diguem, d'estudis tindràs aquest salari. Evidentment, ara parlàvem d'aquesta formació d'ensenyament bilingüe, sembla una mica obvi de dir, però abans de l'entrevista em comentaves que una cosa important a dir és que per ser mestre bilingüe has de parlar català. I si m'ho deies és perquè us heu trobat casos doncs que no era el cas, no?
4: Sí. A veure, un estudiant de liceu, d'institut, de liceu, que ha seguit, per exemple, la secció bilingüe des de la primària fins al batxillerat, ha de fer la seva demanda a través Parcoursup. I aleshores resulta que quan m'ha tocat seleccionar els dossiers, he tingut a l'inici una molt bona sorpresa, perquè hi havia moltes demandes. Ja et pots imaginar que estava contentíssima. Però, en canvi, quan vaig començar a mirar-les, em vaig trobar en cartes de motivació del tipus «Ah, c'est cool d'apprendre le catalan, comme ça j'irai dormir chez mes copains». No, no. Si hem de ser seriosos. El català és una llengua d'escolarització al costat del francès, són candidats que han de tenir la llengua catalana perquè hauran d'ensenyar totes les disciplines en les dues llengües en seccions bilingües o immersives tipus arrels. Què passa? I és el que voldria evitar, per això que estic molt contenta avui de tenir l'oportunitat de parlar a Ràdio Arrels, que hi ha hagut candidats que han vist una oportunitat quan van a Parcoursup inscrivint-se a Licence Professeur des Écoles Parcours Catalan Faculté d'Éducation de Perpignan, han vist l'oportunitat de venir a Perpinyà i que han pensat quan s'adonaran que no parlo català em posaran a la secció general monolingüe, entre cometes. Doncs no funciona així. És a dir, que s'ha pres la decisió que tota persona que s'hagi inscrit en el recorregut català, doncs, si no valida les unitats dedicades a preparar les proves de català, doncs no valida la llicenciatura, perquè el que no podem permetre'ns és que sigui una estratègia per venir a Perpinyà per tot l'estat francès. No. Altra cosa, en canvi, és

0: Des de l'OPLC doncs, se'ls facilita una formació del DU, nivell B2 o C1, gratuïtament, i aleshores se'n van a l'IFCT a fer a l'IPVD, els nostres veïns, a fer la formació de llengua.
1: Clar, perquè per anar bé, diríem, per estudiar, per ser mestre bilingüe, quin nivell hauries de tenir a l'inici dels estudis? Un B2, un C1? Com...
0: Aleshores, el nivell de les oposicions és B2, C1. Ara bé, si arriba algú amb un nivell B1, com és el cas enguany, hem considerat que era un nivell B1, però té 3 anys per treballar, gràcies a aquesta col·laboració a l'OPLC, la llengua catalana. Nosaltres també, a la Facultat d'Educació, com preparem a proves, on hi ha proves de... hi ha una versió, hi ha preguntes de gramàtica contrastiva, hi ha preguntes de comentari de text, forçosament es treballa la llengua catalana, perquè és l'eina, doncs es treballa de manera integrada. Quan treballem la didàctica, es treballa de manera integrada. Doncs, evidentment, però entre tots ho farem tots, no? I però tenim aquesta col·laboració que permet... No foragitem algú que tingui un nivell B1, sempre i quan la carta de motivació sigui molt clara i que sigui molt clar que és conscient de que ha de treballar la llengua catalana. El que sí no ens podem permetre és tenir principiants. Les persones principiants que vagin a l'UPVD, que l'UPVD proposa una llicenciatura de català i en canvi no prepara les oposicions de mestres. Les oposicions de mestres ho prepara la llicenciatura professor de les escoles de Perpinyà, delegació de la Universitat de Montpellier. Els que vulguin, que tinguin competències de català i candidatar pel CAPES, que vagin a l'IPVD. Nosaltres és primària, preparació a la primària, i no som una llicenciatura de català. Nosaltres preparem, és una prepa per ser mestre bilingüe o immersiu. Dic immersiu perquè per primera vegada, a més, tenim una candidata de la Bressola, que ha tingut notes excel·lents a les posicions i que la tenim en màster enguany.
1: Precisament, el canvi que comentàvem d'organització, diguem, d'aquesta formació per fer les oposicions més d'hora i ja poder començar doncs, a fer pràctiques al màster, entenc que també és per formar una mica més ràpid a tots aquests mestres. Això és una demanda, diguem, que falten mestres o per què ve tot aquest canvi?
0: Mira, nosaltres, fins jo personalment, i estic un xic desesperada perquè, a veure, tenim promocions, en L1 tenim 6 estudiants. Clar, el territori és petit. Crec també que no som bons en comunicació, per això que moltes gràcies a Ràdio Arrels. És veritat, mea culpa. Manquem, i és per això, aleshores és un cercle viciós, perquè si no tenim gent en formació, aleshores hi ha pocs llocs a les oposicions, tot va lligat.
1: Clar.
0: Si tenim molts candidats, hi ha molt més llocs, però clar, si hi ha pocs candidats, el que no farà l'Estat, el rectorat, és posar moltes places, no? És proporcional també al nombre de candidats, és tot va lligat. I aleshores, si no tenim estudiants, no podem créixer a nivell de la formació, i aquí parlo com a títol personal, no ja com a formadora, però és que no podem créixer a nivell de l'oferta de formació o bilingüe i recuperació de la llengua catalana en el nostre territori. I aquí ja no parlo com a formadora, sinó a títol personal.
1: Clar, i fins i tot, diguem, com a estratègia personal de formació, entenc que si tens, vull dir, si saps que hi ha feina de professor bilingüe i que...
0: Sí.
1: I que a més serà feina més o menys a prop d'on has crescut i que a més et pagaran durant el màster, entenc que les condicions són bones pels estudiants en comparació amb altres llicències. És només això, aquesta falta de comunicació, o què més falta, diguem, per fer arribar la gent a la universitat?
0: I si ho permets, hi ha un altre avantatge que no és mentat i després et

0: contesto aquesta pregunta, que potser motivarà, sempre li deia que s'ha de motivar candidatures per l'ensenyament bilingüe immersiu, és que els que hauran reeixit, validat el primer any i el segon any d'aquesta llicenciatura professor de les escoles recorregut català, no hauran de passar els escrits.
1: Sí, l'oposició amb la part oral, diríem, ja faran.
0: Això, van directament a les proves d'admissió i se'ls regala, entre cometes, les proves d'admissibilitat. En canvi, els candidats lliures que vindran en qualsevol altra llicenciatura hauran de passar els escrits, totes les proves, tots els escrits de l'admissibilitat. Doncs això és també quelcom de molt important pels candidats, perquè com de fet la facultat ja garanteix el nivell validant a la 1 i 2 en aquesta polivalència, història, matemàtica, geografia, català, etc., etc., no hauran de passar els escrits.
1: Doncs Rita Pé és responsable de formació i ensenyament bilingüe a la Facultat d'Educació de Perpinyà, això depèn de la Universitat de Montpellier. Moltes gràcies per venir aquí a Ràdio Arrels i explicar-nos aquesta situació i esperem que, mira, de cara al curs que ve siguin més de 6 els alumnes que comencin. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.
2: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: penso en tu.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Una finestra oberta a Àsia. Des del Japó. Josep Solano.
4: Com cada mes anem fins a Àsia, anem en aquest cas fins al Japó per saludar el nostre, les nostres ulls, diguem, al Japó, que són el Josep Solano. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Aquesta setmana, Josep, ens portes una història que torna a posar sobre la taula les dificultats que tenen alguns estrangers per quedar-se al Japó. Què està passant exactament?
5: Doncs sí, el que està passant és un problema que afecta sobretot els estrangers que han vingut al Japó per muntar un negoci. Parlem dels que es diuen els titulars del visat de business manager, un visat que permet a un estranger residir al Japó per gestionar una empresa. I les dades són força contundents. Durant els primers 6 mesos d'aquest any, 953 persones en aquest visat han marxat del Japó sense completar els tràmits necessaris per tornar-hi. A la pràctica, això vol dir que han abandonat el país definitivament.
4: I això ho ha fet molta més gent que altres anys?
5: Moltíssimes més. La xifra és aproximadament 4 vegades superiors a la del mateix període de l'any passat. I a més, hi ha una tendència molt clara. Abans de l'enduriment de les normes, entre el gener i setembre de l'any passat, marxaven sense permís de reentrada unes 40 persones al mes. Després la xifra es dispara, el novembre ja eren 80, el desembre 114 i el juny, que és l'última dada disponible, van marxar 226 en un sol mes.
4: Clar, però com és que està marxant tanta gent?
5: Doncs el Japó ha endurit molt les condicions d'aquest visat, la reforma que va entrar en vigor l'octubre de l'any passat i el canvi més important que va passar o que es va produir amb aquesta reforma és que abans calia demostrar un capital d'uns 5 milions de iens, que més o menys ve a ser uns 30.000 euros, i ara calen 30 milions de iens, que són aproximadament uns 170.000 euros. Estem parlant, per tant, de multiplicar per 6 la quantitat necessària per muntar un negoci aquí al Japó.
4: Déu-n'hi-do, i no és només posar els diners sobre la taula, no?
5: No. També s'exigeix que l'empresa tingui almenys un treballador a temps complet, que sigui japonès o un resident estranger amb permís de residència, i com ara un resident permanent, i per tant doncs no n'hi ha prou tenir una empresa registrada, sinó que el govern el que vol assegurar-se és que es tracta d'un negoci real amb capital suficient i activitat econòmica efectiva.
4: I aquí és on hi ha molts empresaris que deuen tenir problemes.
5: Exactament. Un especialista en immigració de Niigata explicava aquesta setmana que aquest és probablement el principal obstacle amb què es troben els titulars actuals d'aquest visat. Molts dels clients d'aquest especialista en immigració li diuen directament que no poden reunir 30 milions de iens. I això és molt important perquè no estem parlant només de grans empreses o d'inversors. Estem parlant de petits restaurants, de botigues, de negocis petits que no tenen la capacitat de poder trobar 170.000 euros al canvi.
4: Clar, perquè ara mateix per obrir un restaurant has de trobar aquests 170.000 euros.
5: Correcte, i alguns actualment ja estan tancant. Hi ha casos de restaurants de cuina índia o nepalesa, per exemple, que han estat oberts durant molts anys i ara els seus propietaris es troben amb una dificultat molt concreta. No? Poden tenir un negoci que els funciona, de tenir clients, de pagar els seus impostos sense gaire problemes, però no disposar de 30 milions de iens, de, recordem, 170.000 euros, que ara els exigeixen. I aleshores han de decidir si intenten continuar, canviar la situació migratòria o tornen al seu país.
4: Clar, perquè els que tenen el visat, diguem, els que tenen en línia el visat, aquests no han de reunir aquests 30 milions d'euros?
5: No, immediatament no. I aquest és un dels temes importants. El govern ha establert un període de transició, un període de gràcia de 3 anys, fins a l'octubre del 2028. Durant aquest temps, els empresaris que ja són al Japó han de complir aquests nous requisits o presentar un pla per fer-ho quan renovin el visat. Per tant, teòricament encara tenen un temps de marge. El problema és que ningú no sap exactament fins a quin punt les autoritats seran flexibles.
4: Crec que he dit 30 milions d'euros i eren de iens, eh? Eren, que crec que no donen la dada. Clar, el que deies, aquest problema que ningú sap exactament com seran de flexibles, això ha de crear molta incertesa.
5: Moltíssima. La mateixa agència d'immigració explica que tenir 30 milions de iens no implica automàticament que rebutgin el visat. Diu que la decisió es prendrà tenint en compte globalment la situació del sol·licitant i de la seva empresa. Però, clar, la formulació és bastant ambigua i els professionals que treballen en aquests casos estan mirant molt atentament què farà realment immigració quan comencin a arribar les renovacions.
4: Clar, perquè, evidentment, aquesta situació deu estar també provocant problemes, diguem, econòmics al país. Com és que el govern s'ha posat tan dur amb aquest visat?
5: Doncs perquè durant anys també hi han hagut molts abusos. Les autoritats han detectat molts casos de persones que registraven empreses pràcticament fictícies, empreses pantalla o que presentaven documentació fraudulenta simplement per aconseguir un estatus de residència. Parlem molt sovint de la comunitat xinesa. Per tant, el govern diu que es vol netejar el sistema i impedir que el visat de business manager s'utilitzi com una porta d'entrada al Japó sense tenir un negoci real al darrere. I aquest objectiu, en principi, és bastant difícil de discutir, és legítim. El problema és com s'està aplicant.
4: Clar, és que una cosa és perseguir el frau i l'altra és fer fora empresaris que tenen un negoci.
5: Exactament. I aquí on es troba el debat, una enquesta feta a l'abril passat per un institut d'investigació que es diu Tokyo Shoko, aquesta enquesta va ser feta entre empresaris estrangers, explicava que un 5,3% d'aquests empresaris considerava o estava considerant seriosament de tancar el negoci, mentre que un 45,2% deia que les noves normes efectivament tindrien algun tipus d'impacte sobre la seva activitat. Per tant, no és una minoria insignificant, sinó la meitat dels empresaris.
4: Estem parlant amb el periodista Josep Solano des del Japó, que ens porta una mica l'actualitat d'aquest país. Clar, amb tota aquesta situació de problemàtica, què poden fer aquestes persones si no arriben a poder pagar aquests 30 milions de iens i, per tant, mantenir legalment el negoci?
5: Doncs alguns estan buscant fórmules alternatives. Per exemple, hi ha empresaris que estan estudiant cedir la gestió formal del negoci a una altra persona i quedar-se com a treballadors. Aleshores, doncs, hauria de canviar el seu estatus, diguem-ne, legal, de lloc d'empresaris, doncs, passarien a ser treballadors regulars. És a dir, doncs, continuar, l'objectiu és continuar treballant al restaurant o a la botiga, però deixar de ser legalment els responsables de l'empresa. Un assessor d'immigració que treballa en aquests casos creu que veurem més situacions d'aquest tipus. Algú que abans era el propietari i el gestor pot acabar treballant, per exemple, com a cuiner o encarregat del mateix restaurant.
4: Clar, i amb aquesta jugada no necessàriament han de desaparèixer aquests negocis.
5: No, el que canviaran seran els propietaris, però no els negocis, i aquesta és una distinció important, perquè el que pot desaparèixer és l'estatus migratori de l'empresari i el negoci pot continuar existint, però sent gestionat per una tercera persona, i això pot fer que moltes d'aquestes sortides que veiem no acabin de ser simplement empresaris que tanquen, sinó simplement persones que canvien el seu estatus de residència.
4: Clar, perquè això, de quina dimensió estem parlant? És a dir, quanta gent té aquest visat al Japó?
5: Doncs és un visat que els darrers anys havia crescut molt. A finals del 2025 hi havia 46.781 persones amb aquest estatus al Japó. Són gairebé 20.000 persones més que 5 anys abans i prop de 30.000 més que fa una dècada. I hi ha un altre detall interessant, com mencioné abans, aproximadament la meitat són ciutadans xinesos. Per tant, qualsevol canvi en les condicions d'aquest visat afecta una comunitat empresarial estrangera molt considerable, com són els xinesos.
4: Clar, aquesta situació, ja n'hem parlat en alguna altra trucada que t'hem fet, és una mica contradictòria amb la situació que té el Japó, perquè al final és un país que està perdent població, que necessita treballadors i que necessita empreses estrangeres. Clar, això entra una mica en contradicció, no?
5: I tant, és una grandíssima contradicció. El Japó actualment, si hi ha una cosa que necessita és mà d'obra estrangera i empresaris estrangers que inverteixin al país. Durant anys el Japó havia anat obrint vies perquè més estrangers poguessin venir a treballar i poguessin establir-se tant com treballadors com empresaris estrangers, però ara mateix està intentant fer molt més estrictes les condicions per entrar, residir i mantenir fins i tot determinats estatus. En el cas que parlàvem dels empresaris, la idea és molt clara. Si vens al Japó com a empresari, has de demostrar que tens un negoci molt sòlid, perquè invertir i 30 milions de iens, que recordem són 170.000 euros, és una barrera molt elevada per un petit emprenedor que vulgui establir-se aquí.
4: I clar, els 900 que han marxat durant els primers 6 mesos poden ser només al principi.
5: Exacte, perquè les dades mostren que amb el nombre de persones que marxen sense completar el procediment de reentrada no para de créixer, i això que encara estem enmig del període de transició. La gran incògnita serà quines dades trobarem a partir del 2027 i sobretot quan s'acosti l'octubre del 2028, quan s'acaba aquest marge per adaptar-se a les noves regles.
4: Clar, per tant, l'abast real del problema encara trigarem mesos o fins i tot anys a saber-lo.
5: Exacte, ara mateix estem veient les primeres conseqüències, però el que sembla clar és que el Japó està intentant canviar la filosofia d'aquest visat. Durant anys, sobretot en el període del malaurat Shinzo Abe, la porta volia estar oberta a persones que volguessin venir, crear una empresa, invertir al país, començar una nova vida. Ara el missatge que el govern dona és diferent. Pots venir a fer negocis, però has de demostrar que tens un múscul financer suficient per fer-ho. Perdó. I per una empresa gran, doncs, no és un gran problema. Però per muntar un petit restaurant familiar, doncs, pot significar haver de tancar després de molts anys de feina.
4: Clar, és que fins a quin punt és compatible, o sigui, exigir a totes aquestes empreses tan sòlides i un múscul econòmic tan gran amb atraure petits emprenedors. Vull dir, no... La majoria de petits emprenedors no es poden permetre una morterada de diners així el primer dia, no?
5: Evidentment, evidentment. I el govern, doncs, sembla no entendre-ho, perquè una cosa és lluitar contra les empreses fictícies i el frau, que és perfectament legítim, i una altra és acabar creant un sistema en què només els qui tenen molts diners poden permetre ser empresaris estrangers al Japó. I aquest és probablement el debat que veurem en els pròxims 2 anys. No tant sobre si el Japó vol controlar el seu sistema migratori, que això ja hem vist amb connexions passades que sembla bastant clar, sinó sobre quin tipus d'estrangers vol que es quedin al país. Perquè al final, darrere d'aquests 900 casos, no només hi ha xifres, hi ha gent que havia vingut al Japó per muntar una empresa, que havia invertit diners, que havia construït una clientela, que havia portat a la seva família, que havia començat una nova vida, i ara alguns estan descobrint que per continuar formant part d'aquesta vida necessiten 6 vegades més del capital que fa només un any, i això és un increment fora del que és totalment raonable, no?
4: Josep Solano, com cada mes, explicant-nos una mica la realitat a l'Àsia i en aquest cas al Japó, que és on resideixes. Josep Solano, moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres. Bon dia. Ràdio Arrels.

0: flors i un dinosaure.
1: Una proposta musical nord-catalana.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. A Ràdio Arrels,
2: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.
3: I en aquest moment a Ràdio Arrels és l'hora on cada dimarts entrem en comunicació amb el Conflent, amb Vilafranca de Conflent, i en Joel Mené, que ens respon des del bar El Canigó. Bon dia, Joel.
4: Bon dia a tothom.
3: L'agenda, les actualitats, tot el que cal saber, tot el que has seleccionat pels auditors de Ràdio Arrels sobre la teva comarca, una comarca que interessa cada cop més les televisions i que ha acollit un nou rodatge fa pocs dies.
4: Vet aquí quina sort tenim, perquè ja em recordo d'abans que ens pensaven que de tot el fons d'aquí de França ens descuidaven a vegades, i sembla que no, perquè més va i més tenim rodatges de gent que ens truquen, que es diuen venim, és a dir, que no és al revés, nosaltres no podem trucar la gent que sigui de la 6, de la 5, de la 3 o de la 2, les cadenes fan una programació com el volen. I doncs, sobretot, aquesta vegada hem tingut sort perquè és una de les emissions més culturals i més rica de les cadenes franceses, que és la cadena 5, que es diu Échappée Belle, i que doncs la difusió la tindrem segurament al mes de desembre, doncs en tornarem a parlar, però hem vingut aquí amb el Jerome, que és el presentador que tothom coneix, perquè far de veure les emissions ara els coneixem, els periodistes, i doncs hem fet aquí Vilafranca, hem fet les coves, hem fet el castell, hem fet el meu gat, desgraciadament ara no sabem. Faig una crida del meu gat, que és tan conegut aquí a Vilafranca i al Conflent, s'ha desaparegut. També vam fer el tren groc, vam fer tota Catalunya Nord. Doncs, Échappée Belle, els felicitem i els agraïm d'haver fet una vegada més un rodatge aquí a casa nostra.
3: I Catalunya Nord compta moltes reserves naturals, lògicament, al Conflent n'acull força, i els responsables d'aquestes reserves han fet al llarg de l'estiu tota una sèrie d'operacions de sensibilització a prop dels excursionistes. Som a finals de setembre, és el moment per fer el balanç.
4: El balanç que és bo, també ho fan a Catalunya Sud els agents rurals, i aquí doncs aquesta sensibilització, sobretot amb els excursionistes, que més va i més n'hi ha, i molta gent que no tenen tampoc la cultura de la muntanya i de la nostra terra, doncs van aprofitar aquests agents per fer sensibilització, per informació també sobre els ramats, els gossos dels pastors, al respecte de la muntanya, dels camins, del perill d'incendi, i doncs es van posicionar al Coll de Mentet, o també a Noedes, o també al Coll de Jou. En havíem parlat a la tarda passada, i el balanç és impressionant perquè van informar 1.326 excursionistes.
3: I ara parlem de ball. Si voleu aprendre a ballar, doncs us toca anar cada dimarts cap a Rodès.
4: Parlem molt sovint de Rodès, és perquè és veritat que s'hi passa sempre una cosa o altra, i ara sabem que durant, ara que l'estiu és acabat, durant cada dimarts a la nit hi haurà 3 cursos diferents per doncs, aprendre la salsa en primer lloc, la bachata en segon lloc i el rock al tercer curs. Doncs comença a les 6:45, 7:30 per la salsa, una hora després la bachata i per acabar el rock, i s'acaba doncs a les 9:30 de la nit.
3: I ara anem cap a la capital del Conflent, a Prada, amb un parell d'exposicions.
4: La primera és un fotògraf que es diu Marcial, i que doncs durant tot el mes d'octubre a la Casa de la Vila hi haurà l'exposició de les seues fotos, i la segona és al centre que es diu Univers, que és conegut a Prada, un artista que es diu Gil, també durant tot el mes d'octubre una exposició dels seus quadres i pintures, i doncs s'acaba el 31 d'octubre.
3: Continuem a Prada, on el Casal del Conflent hi té la seva seu, i entre les nombroses activitats que proposen des del Casal del Conflent, Joel Miner, avui vols destacar els cursos de català.
4: I curs de català per tots els nivells. És a dir, que per la gent que són interessats poden anar el dilluns a les 6 de la nit fins a les 7 i mitja, dura una hora i mitja, pot haver el dimecres i el dijous a les 6 i quart fins a les 19:45 i el dijous 6 i quart, 19:45. És a dir, que hi ha tres possibilitats d'anar a estudiar i aprendre el català.
3: I sempre treuen molta gent, que sigui al Conflent o a qualsevol lloc del país, són els buidagraners.
4: Buidagraners, doncs, el mateix dia, diumenge 4 d'octubre, en dos llocs una mica diferents i lluny del Conflent, perquè el primer és a Finestret, dels 9 del matí fins als 5 de la tarda, i el segon és a Fiols, a la plaça i als carrers al carrer de l'església, de les 8 del matí fins a les 6 del vespre.
3: I continuem a Fiols, on vols destacar una iniciativa per conèixer millor el patrimoni.
4: Sempre ens fan ple les iniciatives, i sobretot aquest poblet tan bonic i tan viu de Fiols, i doncs hi va passar una bona iniciativa i s'ha inaugurat fa poc temps amb l'Ajuntament i el País d'Art i d'Història, i van fer tota una senyalització dins del poble per valoritzar i per explicar tots els monuments, tota l'història ben rica d'aquest poble tan bonic de Fiols. I doncs ara, per la gent que es volen anar passejant als carrers de Fiols, hi haurà per d'un banc i de l'altre l'explicació de l'història de l'església i de molts monuments i de l'història de Fiols.
3: I acabem amb un parell de punts de l'agenda que vols destacar per aquests dies. Comencem amb la Festa del Bolet.
4: Dos festes, doncs, a apuntar a l'agenda. Dos festes de la ben coneguda i ben dedicada a la tardor. La primera, la Festa del Bolet, s'apropa aquí a Vilafranca el diumenge 4 d'octubre durant tot el dia. I l'altra festa, que abans es deia la Festa de la Poma, i ara, doncs, que es diu la Festa de la Roja, hi ha molta gent que esperen per saber quin dia és i on és, perquè canvia d'un any a l'altre. L'any passat era Fullà, aquest any és a Saora, el 25 d'octubre.
3: Gràcies, Joel. Abans de donar-nos cita per la setmana entrant, doncs recordem aquesta crida que has fet. Si algú ha vist el teu gat, el gat del bar El Canigó, doncs que pensi en tu, perquè l'estàs cercant.
4: Sí, el meu nyuqui s'ha fugit, no sabeu on és. Bona setmana a tothom, adiu.
1: A Ràdio Arrels, l'actualitat del Conflent, amb en Joel Mané.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: La previsió del temps. Albert Noguer.
2: Bona tarda. El temps d'aquest dimarts 29 de setembre ja es confirma com més variable, tal com ho anunciaven les previsions. Les temperatures màximes, lògicament, baixen una mica, però encara se situen per sobre de les normals, de 17 graus al Capcir fins a 25 graus vora mar. En canvi, pel que fa als pròxims dies, segons els models meteorològics, les previsions varien. Unes anuncien més precipitacions que d'altres, però malauradament allà on totes estan d'acord és que si hi ha precipitacions, de totes formes, seran aïllades, no duraran i amb pocs cúmuls, és a dir, que de poc serviran per revertir la situació de secada que encara tenim. De moment, demà a la matinada s'anuncien mínimes 12 graus al Capcir fins a 19 graus a la plana del Rosselló i les màximes arribaran demà a la tarda encara als 27 graus. Pel que fa a la resta de la setmana, doncs les precipitacions, insistim, són molt variables, com també el temps. Alguns models anuncien xàfecs, d'altres just una alternància de núvols i de clarianes.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
3: Cada dia i cada hora en català.
5: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
6: Bon dia, Joan Becat.
7: Bon dia.
6: Arribem a 9 anys després del referèndum del 1er d'octubre. Vols parlar-ne?
7: Serà dijous vinent. I efectivament hauran passat 9 anys des d'aquest referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Una data clau dins la història de Catalunya. Perquè tot un poble amb un vot majoritari ha dit sí a la seva independència. És un cas únic a Europa que un poble s'autoorganitzi sol, amb corresponsals arreu a tots els pobles i ciutats, per rebre i amagar les urnes. Les tenien gràcies a la solidaritat activa de gent valenta de Catalunya Nord, sense la qual no s'hagués pogut votar. El referèndum va ser impulsat a l'inici pel govern de Carles Puigdemont, que va ser batlle de Girona i president de l'AMI, Associació de Municipis per la Independència, abans de ser president de la Generalitat. Puigdemont se recolzava sobre el Parlament de Catalunya, presidit per Carme Forcadell, que abans era president de l'ENC, i amb una majoria independentista. Quan el govern espanyol del Partit Popular i la seva justícia van prohibir el referèndum, és la societat, és a dir, l'ENC, els municipis, la gent, que el van fer seu i el van organitzar pel seu propi compte. No hi ha cap exemple a Europa d'un vot democràtic de tot un poble contra les autoritats de l'Estat i fet pel seu compte. Com a mobilització d'un poble, hi ha el cas precedent dels països bàltics contra la Unió Soviètica, que era les acaballes. Era el 23 d'agost del 1989, doncs, 3 mesos abans de la caiguda del mur de Berlín. No era conseqüència de la caiguda, sinó que l'ha precedit. Era l'anunci, quan 2 milions de manifestants van fer una cadena solidària, és la Via Bàltica, donant-se les mans del nord al sud dels 3 països bàltics, Estònia, Letònia i Lituània, sobre 560 quilòmetres. A Catalunya després d'una manifestació milionària de l'11 de setembre del 2012, se van inspirar de la Via Bàltica per fer la Via Catalana, l'11 de setembre del 2013, una cadena humana del nord al sud de Catalunya, del Pertús a la Senya, aquesta petita ribera que marca el límit amb el País Valencià. Va reunir 1.600.000 manifestants. Des de llavors, se va saber que era la majoria d'un poble que volia decidir ell mateix i deixar, si calia, un estat injust i repressiu. Hem evocat fa 15 dies el vot de l'1 d'octubre, les quantitats i les violències de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil contra una gent que esperava per anar a votar pacíficament. He vist personalment en un barri de l'Eixample de Barcelona molta gent ocupant ja el carrer i una escola on s'havia de votar l'endemà. S'hi van quedar tota la nit per evitar que la policia tanqués l'escola. Ja a les 5 i a les 6 del matí, els dos carrers de banda i banda de l'escola eren plens de gent, molta, davant de les portes, espatlla contra espatlla, i amb 10 o 15 files una davant de l'altra, per protegir-les. I van aplaudir quan va arribar, just abans de les 8, l'urna dins un gran sac de plàstic negre. Per sort, en aquesta escola no hi va haver l'arribada de la policia, però haguessin sigut també determinats a fer fronts a les brutalitats per a protegir l'urna i les paperetes de vot. N'estic segur, tots eren determinats. A finals de tarda, aquest carrer de l'Eixample, i els carrers de l'Eixample són amples, era ple de gent de cantonada a cantonada per no permetre que vinguin a robar les urnes amb violència. La gent feia baratge. Hi va haver molts aplaudiments, crits i cançons quan se van proclamar els resultats del vot del barri. I així a tot Catalunya, tots els barris, tots els municipis. També, en aquesta crònica, hem parlat sovint de la repressió, que encara no és acabada. Només us donaré un exemple més per mostrar que no anava només dirigida contra un govern i uns quants polítics, que des d'això que s'ha parlat sobretot, sinó que la repressió anava contra tot un país i la seva gent. En efecte, els jutges van fer responsables els batlles i els municipis del referèndum perquè havien deixat locals i escoles per permetre el vot. Per tant, 712, repeteixo, 712 municipis i batlles de l'Associació de Municipis per la Independència van ser perseguits per la justícia espanyola, sobre els 940 que té Catalunya, és a dir, gairebé tots. I 78 batlles aniran efectivament inculpats als tribunals.
6: El president Carles Puigdemont tornarà?
7: Sembla imminent que torni, però no se sap encara. De fet, ho sabrem dimarts vinent, 6 d'octubre, quan el Tribunal Suprem dirà si acata les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Constitucional Espanyol, que li ordenen als dos d'aplicar l'amnistia als membres del govern Puigdemont, encara inculpats o condemnats. En efecte, davant del refús del Tribunal Suprem d'amnistiar-lo per una pena de malversació, Jordi Turull ha dipositat un recurs d'empara, és a dir, una demanda de protecció, davant del Tribunal Constitucional. Aquestes demandes se fan quan un afectat per una sentència estima que viola els seus drets fonamentals. Aquí, l'aplicació de la llei d'amnistia, que va ser votada fa més de 2 anys i que Jordi Turull encara no ha tingut aplicada. Fa una setmana que el Tribunal Constitucional, basant-se sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és de l'inici d'agost, i que donava 2 mesos a la justícia espanyola per aplicar l'amnistia, ordre, aquest Tribunal Constitucional ha acceptat la demanda d'empara de Jordi Turull i ha confirmat que se l'havia d'amnistiar. Això val també pels altres condemnats, que no ho han demanat. Oriol Junqueras, Dolors Bassas o Raül Romeva, que s'han també d'amnistiar. I beneficia també a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Comín, que són a l'exili i, per tant, no han estat jutjats, però sí que són perseguits pel jutge Llarena. Des de fa 2 anys, trobant subterfugi per no aplicar la llei d'amnistia, els jutges del Tribunal Suprem i altres jutges espanyols, de dreta o extrema dreta, s'han posat de fet contra la llei. Però hi havia dubte, argumentaven. Si el 6 d'octubre no acaten les 2 sentències dels tribunals que els hi són superiors, l'espanyol i l'europeu, s'acabarà la repressió judicial del referèndum de l'1 d'octubre. Es girarà full. Si no l'acaten, és a dir, si no apliquen l'amnistia, seran allavontes delinqüents en rebel·lió contra decisions de justícia superiors. En aquest cas, qui els portarà a ells davant d'un tribunal? Per tant, tot plegat, és probable que Carles Puigdemont i els exiliats puguin tornar a casa seua per les festes de Nadal. Serà, no en dubtem, l'inici d'una nova etapa política a Catalunya. I no dubtem tampoc que serà un terratrèmol a tota Espanya.
6: I ara canviem de tema a l'internacional. Vols parlar de Groenlàndia. S'ha firmat un nou tractat.
7: Efectivament. La setmana passada, durant la sessió anual de les Nacions Unides, el president Donald Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, i el primer ministre de Groenlàndia, Jens Frederik Nielsen, van firmar un tractat sobre aquesta illa, que

declarat que volia prendre Groenlàndia i que el Canadà seria el 51è estat dels Estats Units. Estupefacció a tot el món. Com podia ser que un estat democràtic, Estats Units, vulgui anexar territoris d'uns altres estats, Dinamarca i Canadà, també democràtics, i que eren els aliats seus? Era voler fer el que Vladimir Putin feia amb Ucraïna o que Xi Jinping vol fer amb Taiwan. Amb això, Trump trencava l'ordre internacional. Tot va quedar quiet, malgrat la declaració, durant un any. Però, al gener d'enguany, Trump ha reactivat la crisi. Després del que diu l'èxit de la captura de Nicolás Maduro a Venezuela, declara que ara toca apoderar-se de Groenlàndia. Reaccions dins l'illa i a Europa. Per exemple, el primer ministre groenlandès li diu que el futur serà triat pels ciutadans de Groenlàndia i afirma el dret dels pobles a no ser sotmesos per la força amb tots els partits darrere d'ell. La primera ministra danesa és rebuda a Washington pel vicepresident americà Vance i pel ministre Rubio en una reunió molt dura. Sortint, ella demana l'ajuda dels altres estats europeus. Portats per a França i Alemanya, uns quants responen: però no a Espanya. Ah, per què? Doncs l'excusa del seu ministre de Defensa hauria de passar a la posteritat, perquè ha dit que no estan preparats a les baixes temperatures, que facin estatges al Pirineu. 8 estats, allà bontes, envien una missió militar a Groenlàndia, no pas per combatre, però per ser present i mostrar que volen ajudar els Estats Units per la seguretat de l'illa. De fet, la seva presència prohibeix que Trump hi enviï tropes. El president americà a llavontes se desinfla i anuncia que hi haurà negociacions, havien de ser-hi des de l'inici, i això sense límit de temps. Trump, doncs, torna a fer el taco. Ja us ho vaig dir, són les inicials angleses de Trump sempre fa el pollastre, o si voleu, Trump sempre baixa els pantalons. Doncs els baixo una altra vegada. El tractat finalment firmat la setmana passada ho demostra, ja que, tot i que ell proclami que és una gran victòria, no ha guanyat res, car ja tenia la mateixa cosa abans. Per això hem batejat aquest tema un nou tractat, perquè n'hi havia ja un de semblant, igual, firmat l'any 1951 entre Dinamarca i els Estats Units. Era en plena Guerra Freda i la Unió Soviètica amenaçava el territori americà, que era portada dels seus coets o míssils a través de l'Àrtic. Calia, doncs, vigilar des de Groenlàndia per poder interceptar-los o localitzar-lo prou d'hora. Dinamarca, llavors, va acceptar que instal·lessin totes les bases que volguessin i van ser fins a 10 bases que, després de la caiguda del mur de Berlín, se van treure i ara només en quedava una a Tulé, avui dit Pitufik. Però en podíem posar d'altres encara avui dia en funció d'aquest tractat que era vigent. És efectivament la sola cosa que preveu el nou tractat, és a dir, que era inútil. És a dir, que és un guany zero per Donald Trump. Ah, sí, ha fet posar dins el tractat que també Groenlàndia té dret a autodeterminar-se, a l'autodeterminació. Però ja el tenia aquest dret des del 2009 que li havia donat Dinamarca. A més, poden fer un referèndum d'autodeterminació

0: Finland ho decideixin els groenlandesos, no el govern danès. Doncs, molt soroll per no res.
1: Així s'acaba la teva crònica avui. Moltes gràcies, Joan Becat, i fins la setmana vinent.
0: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
3: Cada dia i cada hora en català.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: Un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Duoda, una mare forta en la distància. Va néixer al 803 i va morir a 843, comtessa i escriptora. Quan el joc polític del seu marit la va allunyar dels fills, va buscar la millor manera per seguir educant-los i va trobar la solució en la redacció del Liber Manualis, un llibre que també li va servir per no trencar el fil d'amor amb els seus plançons. Una vegada hi havia un comte que es va enamorar bojament d'una emperadriu bellíssima casada amb el rei més poderós de l'època. La història s'embolica, i molt, a partir d'aquí, és clar. I és tan atractiu l'argument que surt a la crònica de Miquel d'Esclot, a Curial i Güelfa i el Tirant-lo Blanc. Els inspiradors de la llegenda van ser Bernat de Septimània, comte de Barcelona, i Judit de Baviera, l'esposa del rei franc Lluís el Pietós. Duoda era llesta i amb recursos. Si va haver passió o si els van acusar d'adulteri per raons polítiques, no ho sabrem mai. El que és segur és que el comte Bernat va tenir molts conflictes a la cort franca i que en va mantenir sempre allunyada a la seva esposa Duoda. S'havien casat l'any 824 i la parella va tenir tres fills: Guillem, Bernat i Regalindis. Però la família no va conviure mai sota el mateix sostre, perquè el comte va fer que la seva dona es quedés al castell d'Usés, a Occitània, mentre ell era a la cort estimant i conspirant a parts iguals. Duoda era una dona culta, intel·ligent i amb molts recursos al seu voltant, i va aprendre a governar el castell de manera eficaç, a gestionar les terres per aconseguir treure'n un bon rendiment i fins i tot va negociar préstecs per a les operacions armades del seu marit. Potser no li sabia greu estar lluny del comte, però el que la va esqueixar és que ell s'endugués els fills per utilitzar-los com unes peces més del seu joc polític. Per això va escriure aquest manual pràctic. Sola i enyorada, Duoda es va dedicar a escriure el conegut Manual per al meu fill, Liber Manualis, un llibre pensat per transmetre valors morals i religiosos i ensenyaments pràctics al seu primogènit, en Guillem. Després de residir lluny de la vostra presència, he procurat que et sigui transcrit i adreçat aquest llibre que correspon a la intel·ligència de la meva petitesa. Eren paraules de la Duoda, que va escriure. Volia continuar educant-lo, encara que fos a distància, però sobretot necessitava mantenir el fil d'amor entre mare i fill, que ell la trobés entre les pàgines del recull cada cop que necessités el seu consell o escalf. Per això va escriure el llibre amb un estil molt personal. Parlés del que parlés, era Duoda, la mare, la que reflectia en aquelles paraules. Una dona forta i adolorida que no es va resignar a desaparèixer de la vida dels seus fills, encara que no els va tornar a veure mai més.
0: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat. Economia a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
1: A Prada, el dimarts 22 de setembre, s'ha organitzat la plaça de l'emplego, de l'ocupació, organitzada per France Travail, suposo, altres col·laboradors, i parlem amb en Rémi Porra, de France Travail, que ens explicarà quina és aquesta organització, aquesta iniciativa, aquí al jardí de l'Hotel Pams, al parc de l'Hotel Pams, ben conegut, un lloc molt agradable avui, que no plou, fins i tot fa calor. Rémi, bon dia.
2: Sí, hola, bon dia. Sí, avui a Prada organitzem la plaça de l'emploi. És una iniciativa de France Travail per apropar l'ocupació i la formació als habitants del territori del Conflent, principalment. Durant aquesta tarda, al Castell Pams, com has dit, els demandants d'ocupació podran trobar directament empreses locals, centres de formació i també un taller d'inserció per descobrir diferents oportunitats i parlar amb professionals.
1: Una pregunta en preàmbul, gairebé. Avui ha sortit algunes xifres justament de l'ocupació, del xomatge, i el Departament dels Pirineus Orientals és on un dels, en tot cas, dels metropolitans on hi ha més xomatge.
2: Sí, històricament ha sigut així i sabem que és molt difícil trobar un treball aquí, principalment al Conflent, i a més els preus del carburant fa que per treballar a Perpinyà avui en dia costa molt. Per això és molt important de trobar les empreses locals aquí a Prada.
1: Com és organitzat? Hi ha unes parades?
2: Sí, trobem els estants amb els professionals, amb les empreses, i podeu anar directament a parlar amb les empreses i posar el seu currículum per trobar feina. És una primera cita i esperem que després es podrà encontrar treball, i és l'objectiu.
1: Les empreses, n'hi ha algunes de grosses, jo diria relativament grosses si mirem el teixit econòmic del Conflent, però ha estat complicat de fer venir les empreses?
2: Sí, aquí al Conflent és sempre una mica difícil perquè no hi ha grosses empreses, però hi ha moltes empreses que han vingut i que proposen feina. Doncs sí, és difícil, el territori és complicat, però bueno, per això és important d'organitzar aquesta plaça de l'emploi.
1: Com heu fet per fer venir el públic també?
2: Hem fet informació per correu electrònic, per afichatge, per informar de totes les maneres possibles perquè la gent vingui directament aquí d'una manera la més senzilla possible.
1: I estem a l'inici de la tarda, estem a l'inici, és que s'espera molta gent?
2: Sí, esperem uns 400 persones, més o menys, seria molt bé, potser una mica més, perquè hi ha molta gent ja.
1: Suposo que és un primer contacte del que cerca treball amb algunes empreses. Després com es fa?
2: L'objectiu és crear una trobada entre les empreses i les persones. És una primera cita, com deia, i després les empreses trucaran directament a les persones interessades per una cita més oficial directament dintre de les empreses o d'una altra manera, però aquí, ben segur, no es farà directament és una primera cita directament i després les empreses podran directament trucar directament les persones.
1: També hi ha el personal de France Travail, que és aquí que pot ajudar els candidats a se presentar.
2: Sí, estem aquí per ajudar. Hem preparat una mica la gent per treballar una mica els currículums, per treballar la presentació i organitzar una mica aquí aquesta tarda.
1: Si voleu, fem una petita passejada molt ràpidament perquè ens presenteu una mica aquí. Qui és aquí i si per azar trobem algú que parli català? Aquí hi ha l'AICO. L'AICO és una associació d'inserció.
2: És una empresa d'inserció que proponen diferents treballs per la gent que està una mica, que tenen dificultats.
1: El Miner, que és una mena, ho sona bé, una mena de cosa igual.
2: Sí, estan a sa hora i ajuden també la gent que tenen dificultats també i són solucions per a aquesta gent.
1: Més generalment, al Conflent, qui té dificultat? Me direu tothom, però potser hi ha una situació per als joves i els senyors?
2: Sí, per als joves i els senyors, com per tot arreu, evidentment. El que es pot dir és que aquí al Conflent estem una mica allunyats de tot. I això és el problema. Com es deia abans, la dificultat és tenir un cotxe, per exemple, és una dificultat. El preu del carburant és una dificultat per anar a treballar. Això és el problema, un dels problemes principals.
1: Continuem tranquil·lament. Quant empresa tenim? Una desena, 15?
2: Una quinzena, sí, d'empreses estan aquí i també tenem ofertes de treball, com sempre, durant tot l'any, en el francetravail.fr, on es pot trobar les ofertes.
1: Suposo que les empreses que han vingut són les empreses que tenen dificultat a trobar personal, perquè els que en tenen o que no ho necessiten no han vingut.
2: Sí, evidentment, les empreses aquí que han vingut aquesta tarda tenen ofertes de treballs, que sigui per treballar en la construcció, en el comerç o en el sector, l'Hospital de Prada, per exemple. És la feina que hi ha aquí en el Conflent.
1: Molt bé, sí, a l'hospital. Evidentment l'hospital, que és un dels grans...
2: Empleador. Però, sí, és un gran empleador aquí en Prada.
1: També l'ajuda a la persona?
2: L'ajuda a la persona, que tenim gent que necessiten una ajuda aquí en el Conflent. Hi ha molta estructura d'aquest tipus.
1: Hi ha d'altres cites, llocs previst aviat a la Catalunya Nord per fer aquest tipus d'operació?
2: Sí, a Burmadama, a la Guinguette d'Ix, tenim el dimarts 29 el fòrum Transfrontaler. És un fòrum amb ofertes del costat espanyol, d'Andorra i de la Cerdanya, francesa, entre cometa. Serà el dia 29 de setembre. És un altre fòrum de l'empleu, però en la Cerdanya.
1: Molt bé, Remi Porra, moltes gràcies per aquesta visita i esperem que aquesta operació servirà a consolidar una mica l'ocupació aquí al Conflent. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Molt bé.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps. Albert Noguer.
4: Bona tarda. El temps d'aquest dimarts 29 de setembre ja es confirma com més variable, tal com ho anunciaven les previsions. Les temperatures màximes, lògicament, baixen una mica, però encara se situen per sobre de les normals, de 17 graus al capcim fins a 25 graus vora mar. En canvi, pel que fa als pròxims dies, segons els models meteorològics, les previsions varien. Unes anuncien més precipitacions que d'altres, però malauradament allà on totes estan d'acord és que si hi ha precipitacions, de totes formes, seran aïllades, no duraran i amb pocs cúmuls, és a dir, que de poc serviran per revertir la situació de secada que encara tenim. De moment, demà a la matinada s'anuncien mínimes a 12 graus al capcí fins a 19 graus a la plana del Rosselló i les màximes arribaran demà a la tarda encara als 27 graus. Pel que fa a la resta de la setmana, doncs les precipitacions, insistim, són molt variables, com també el temps. Alguns models anuncien xàfecs, d'altres just una alternància de núvols i de clarianes.
5: Ràdio Arrels, a Salses, 95.
6: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
7: Una hora 100% en català.
8: Ràdio Arrels.
9: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més. Que si t'ho he de prometre, et prometo que t'ho prometré.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Udonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
4: Saludem a aquesta hora a Ràdio Arrels, el Joan Paitaví, bon dia.
5: Bon dia.
4: I t'hem demanat que ens triïs alguna persona que hauria de tenir algun nom de carrer a Catalunya Nord i que no el té. I ens has triat una persona que crec que serà desconeguda per molta gent, però d'una família històrica dels territoris de parla catalana. I aquest que ens has triat és César Borja. Qui va ser aquest, home?
5: Sí, és una mica per portar la polèmica, evidentment. Molta gent coneix la família Borja, molta gent coneix aquesta família valenciana d'origen de Xàtiva, que és coneguda arreu del món amb el seu nom italià, perquè va assolir el papat, diguéssim, a finals del segle, a mitjan segle XVI i després final del segle XVI, amb el pap Calixt, després el seu nebot, una endogàmia papal aquí una mica estranya,
4: que no era conegut, que no era estranya aquesta endogàmia.
5: Això, no. I que és l'Alexandre VI, en Roderic Borja, que ja era gairebé, ha passat més temps més a Itàlia, i en aquell moment que feia molt, molt de temps que no hi havia pas hagut un papa que no fos pas italià, i que els italians, la llegenda diu que van dir la chiesa in mani dei catalani, l'església en mans de catalans. Això era el final de l'església. Clar que era un període molt tèrbol, de moltes guerres en aquell moment, tant a Itàlia com a la resta d'Europa, i en particular l'Europa mediterrània. I evidentment jo penso en aquesta família perquè és internacionalment coneguda, malament coneguda, perquè de fet són tota una sèrie de perjudicis, quan de fet se sap perfectament que tothom actuava de la mateixa manera que el papa Alexandre VI o el seu fill en César Borja, perquè també és d'ell del qual vull parlar, o de la germana molt coneguda, la Lucrècia Borja, que va ser una gran dona política. Potser en aquests moments que estem recuperant moltes coses del paper de les dones en la història, és un bon moment per recuperar el personatge de Lucrècia Borja, que va ser una gran política de la Itàlia central d'aquella època, en un moment en què els homes evidentment ho arrasaven tot i ho dominaven tot. Vull dir, encara existeix avui, doncs t'imagines en aquella època. Però jo voldria insistir que gairebé a la Catalunya Nord tenim un Borja nostre, que és en César Borja. César Borja és el fill del papa Alexandre VI i de la seva mistançada, perquè evidentment no era pas casat, era el papa, la Vanozza Catanei, i en César Borja va ser bisbe d'Elna. Vol dir Elna Perpinyà, però en aquell moment el bisbat és Elna, encara avui és Elna Perpinyà, però en aquell moment és bisbat d'Elna. I en César Borja és anomenat, evidentment, bisbe d'Elna per una qüestió de renda, però què hi fa el fill del papa bisbe d'Elna? I abat de Cuixà, si em recordi ben bé, doncs fins a, per cobrar, evidentment, per cobrar. Però no és pas qualsevol indret. Ens trobem a finals del segle XVI, en un moment de gran enfrontament entre les potències europees, d'un costat nostre, els Àustries, i al costat més al nord, podríem dir, el rei de França, evidentment. I doncs el bisbat d'Elna és un bisbat estratègic. I és un bisbat estratègic de cara a un sud francès, sud del Regne de França, que és protestant i huguenot. I aquí estem a la Catalunya més catòlica que hi pugui haver. Vull dir, mai hem tingut protestants aquí, vull dir, han arribat molt més tard i això. Tot i que s'hi venien a refugiar. I doncs en César Borja se'l col·loca aquí també per un paper polític. Però en César Borja el podríem reivindicar, per què no? És un tio molt conegut, i sobretot ho és perquè és el model del polític italià que va generar el príncep de Machiavelli, de Nicola Machiavelli, i que és l'arquetipus de molts polítics que hi ha hagut a continuació, perquè encara se sap el funcionament maquiavèlic de la política. Vull dir, som l'any 2025, déu-n'hi-do els funcionaments maquiavèlics que hi ha en referència en aquell condottiere italià d'aquella època, que va tenir una vida molt breu però tan intensa, que se'l coneix més per mal que per bé. La gent que pugui ser interessada, que llegeixi la novel·la que li va dedicar, per exemple, en Vázquez Montalbán, que es diu O César o Res, és una mena de biografia novel·lada, que si no voleu pas llegir una biografia històrica, o El príncep de Maquiavel, jo us aconsello de llegir-la perquè passareu un bon moment. Ara, amb veritats i mentides, evidentment, però cap personatge de la història no és tot blanc o tot negre, com qualsevol de nosaltres.
4: Tot i això, César Borja, que va ser nomenat bisbe d'Elna sent el fill del papa, que ja és un concepte, vivia a Elna o era d'aquests bisbes, diguem, que s'ho miraven des de Roma?
5: Això, jo optaria per la... No pas que optaria, és que se sap. La gent té dubtes de si va venir. No va venir. Vull dir, ja, com... No diré pas que som en una època en què hi ha absentisme a l'Assemblea o a les Corts o al Parlament, però és veritat que en aquell moment, malgrat que hi hagi una vida molt moguda de la gent, vull dir, van i venen, vull dir, com és que no hi ha pas el Ryanair o no hi ha pas el, no sé, o l'avió o el ferri, o no, la gent es movia igualment, vull dir, no, amb una altra tecnologia, però es movia.
4: Si els vaixells anaven i venien, vull dir que...
5: Però clar que no ve pas aquí durant els 3 anys, 1595, si me recordo bé, 1598, després evidentment se'l posa a Roma, se'l fa amb tota una sèrie de càrrecs polítics i politico-religiosos, perquè ell refusa de tenir aquesta vida, diguem, de clergue, d'eclesiàstic, perquè és una vida eclesiàstic, si ets bisbe, i ell, escolta, té altres necessitats, té altres ambicions... I segueix, i a més la mort del seu germà l'ajuda a agafar més protagonisme. Pels 10 anys, al cap de 10 anys ja serà mort, i els Borja passaran a la història, ell, son pare, sa germana, el seu oncle, tal i qual, i deixen una petjada, una traça, un extraordinària a la història. Extraordinària en el sentit profund de la paraula, és a dir, que te trobes amb moltes coses canviades en la Iglesia, moltes coses que són també la violència i la brutalitat

0: la defensa d'aquest dolent de la pel·lícula, però dolent una mica nostrat, doncs.
1: Que... Sí, però i a més justament la recuperació històrica permet de veure que justament no tot és negre ni tot és blanc, com ho deia abans.
0: Doncs aquesta aposta per César Borja, bisbe d'Elna i fill del pontífex de Roma en aquell moment, que potser podria tenir un carrer a Elna, no? Per exemple.
1: O... Per exemple, ja podríem començar per aquí.
0: Podríem començar per aquí. Molt bé, doncs moltes gràcies, en Vitali.
1: Gràcies a tu, adéu.
2: Radio Arrels, el Soler 95.

0: figura de Francesc Macià, en companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià. Francesc Macià proclama la República Catalana el 14 d'abril de 1931, però després es veu obligat a anar cap a un model federal de l'estat espanyol i, a l'agost de 1932, s'aprova el famós Estatut de Núria, el primer Estatut d'Autonomia de Catalunya.
1: Tot i així, aquest Estatut de Núria, ja aprovat, responia a un model federal d'estat i depassava, com per la denominació i per tot el que l'integrava, a la concepció unitària espanyola. Ja era un concepte federal. I això, aquest tema, evidentment, va condicionar els debats parlamentaris de l'estat integral que volia mantenir, per descomptat, Espanya unida, per dir-ho així, eh?
0: Sí. Una gran llibre, però encara no hi som.
1: Encara no es deia així, però en tot cas sí que ja el concepte hi era ben present, eh? Tot aquest procés de negociacions condueixen que Francesc Macià és president del govern de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, i evidentment ho és fins al desembre del 1933, que mora anticipadament el que la gent esperava, no? Tot i així, en aquest curt període de temps que ell és president de la Generalitat, fa una gran obra de govern, viatja per molts llocs de Catalunya, tot tipus d'actes. Ja que estem a Ràdio Rels, citaré que un dels llocs que va visitar va ser Terrassa, a inaugurar la Ràdio Terrassa, l'emissora municipal de Ràdio Terrassa. I jo amb fotografies i importants esdeveniments aquell dia. En fi, en Macià fa un viatge permanent per tot el país, és present a tot tipus de celebracions i és aclamat a tot arreu on va. Tant és així, ja hem dit que mora el 25 de desembre del 1933 a la Casa dels Canonges per una infecció produïda per una apendicitis, una malaltia que en aquells moments no era gaire coneguda ni tractada, eh? Mora, i hem de dir que en aquell moment que Catalunya tenia un cens d'uns 2 milions d'habitants, Catalunya del Sud, es diu que l'enterrament de l'avi hi havia prop d'un milió de persones inundant els carrers de la ciutat.
0: És enorme.
1: Hi va anar gent de tot arreu a manifestar, a expressar el seu condol i acompanyar els sentiments de país que en aquell moment van donar degut a la seva mort inesperada, no?
0: Des de fa alguns anys s'ha creat l'associació Casa Macià, del qual és el director, se fa diversos actes, se renova la Casa Macià, però també hi ha alguns esdeveniments importants que han de venir aviat.
1: M'agrada explicar que la confraria de campaners i carillonistes de tot Catalunya, entre tots, en fos una campana de bronze que està gravada com a Vila de Nis, Prats de Molló. Estarà penjada a la porta de la Casa Macià. El 4 de novembre d'aquest any 2026, a les 7 del matí, farem un fort repic de campanes i un castell de pirotècnia aèria des de la Casa Macià, a Prats de Molló, per recordar el moment del centenari de la detenció. Evidentment hi haurà l'aplec de cultura que se fa cada any, a les jornades d'història, etc, etc, etc. I l'endemà de la Diada de Catalunya Nord, el diumenge 8 de novembre, hi haurà l'acte inaugural de l'exposició permanent, dels parlaments, concerts, àpat, etc, tota la festa popular d'aquest centenari.
0: I després m'agradaria fer un parèntesi perquè aquests exilis, fins i tot a l'actualitat, a aquest país que és Bèlgica.
1: Bé,
0: per què Bèlgica? Perquè no Luxemburg, Alemanya, Itàlia, Andorra?
1: Jo no sé quan el Tribunal de París els envia cap a Bèlgica, no sé quin criteri hi havia. Jo puc dir que el 2017, amb un estudi fet professionalment, era evident que dins de la legislació europea Bèlgica tenia era la més garantista sobre respectar els drets per causes polítiques, i així haig de dir que ens ha anat bé, jo he passat dues sentències de Bèlgica i una a Luxemburg on no s'ha donat l'extradició a Espanya que em reclamaven com a entrega immediata per corrupte. Per tant, cada vegada la legislació europea està més unificada, però és evident que la interpretació d'aquesta legislació no sempre coincideix amb els ulls que es miren. Bèlgica és un país que respecta molt els drets fonamentals i Espanya es diria que no tant.
0: Lluís Puig, moltes gràcies per haver treballat fins i tot i haver fet aquesta aportació a Radio Arel sobre els fets de Presó Molló i la Bimacià, que tampoc no ha estat a VIP tota la seva vida, però que el coneixem així. Lluís Puig, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a Radio Arel i a tots els seus auditors.
0: Era el 7è i darrer capítol de 100 anys dels fets de Prats de Molló, amb Lluís Puig, director de la Casa Macià.
2: Radio Arels, a Puntellà, 95.

boig al món que no té cap sentit i em fa pensar no sé què hi faig aquí.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
4: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem el darrer treball del trio Cel Obert. Per això tenim els tres membres del grup, la Laia, el Miquel i el Martí. Com definiríeu vosaltres tres el vostre estil musical?
5: Doncs és un estil que ha anat evolucionant també amb el temps. Perquè, lògicament, quan vam començar el projecte teníem una idea preconcebuda de com pensàvem que serien les coses o com volíem que fossin. I a mesura que han anat avançant els mesos i aquests tres anys des que hem començat a llançar música, doncs ens hem anat trobant musicalment. I ara ho definiríem com un punt entremig d'aquest pop-rock, més de guitarra, sense renunciar a alguns elements folk. Així que si tinguéssim com aquest espectre entre pop-rock, indie, folk, estaríem en algun punt entre aquests tres llocs.
4: I aquest nom, Cel Obert, com s'us va acudir doncs, a la idea?
6: Primer de tot, jo crec que va ser quasi purament fonètic, una paraula que ens agradava i que és molt nostrada, molt catalana, que crec que no existeix en cap altra llengua, o almenys d'aquesta manera tan pura, no sé, ho podem dir en castellà, és patio de luces, i ens agradava aquesta paraula, aquest concepte, i de seguida vam veure que, a més, podíem estirar-lo una mica i que no fos simplement un nom bonic, sinó que també fos un imaginari, no? Un espai dintre el qual s'emmarqués una mica tota la música que estem fent.
7: La definició, de fet, de cel obert vindria a ser un pati interior que dona llum a totes les estances d'una casa, no? D'un interior d'un pis. Només és aquest eix transversal que uneix diversos pisos d'un bloc. I també va ser com maco, no? La idea aquesta de donar llum o de donar esperança o tot allò que portem dintre, no? Amb la nostra música i d'un espai real. Que després, de fet, amb aquest EP i amb aquest disc que traurem, doncs seguim explorant tota aquesta idea més urbanística del que ens ha unit, que al final és Barcelona, no? Tot i que en cap de nosaltres tres sigui d'allà, la realitat és que portem 4 anys vivint a Barcelona per estudis i això també doncs, ens ha marcat en certa forma.
4: I vosaltres tres d'on sou, llavors?
7: Doncs mira, el Miquel és de Cassà de la Selva, el Martí és de Tremp i jo, la Laia, soc de Vacarisses.
4: Doncs ara presentarem la cançó que es diu Niu, una cançó que parla d'exili, on es recita un poema palestí de Marwan Makul i es tradueix en català també simultàniament. Com ha sorgit aquesta cançó?
5: Doncs aquesta cançó va sorgir de forma molt orgànica. De fet, quan nosaltres componem, fem una setmana de stage generalment i és la manera més natural i orgànica de que sortien aquestes composicions. I estàvem al Pallars, una d'aquestes setmanes, l'estiu del 2025, i un bon matí la Laia es va despertar, va veure unes orenetes volant per davant de casa meva, el lloc on estàvem aquella setmana, i va tindre la idea de fer una cançó sobre unes orenetes. Aleshores, el Miquel i jo la vam mirar amb cert escepticisme, però diem, endavant. Aleshores, va ser molt curiós perquè ens vam agafar la guitarra i vam començar a provar diferents idees i va ser una cançó que va sortir molt fàcilment.
7: Va sortir com un xurro, sí.
5: Exacte, com diu la Laia sempre, vam parir una cançó amb molta agilitat i quan una cançó surt tan fàcil, entre cometes, vol dir que realment hi ha alguna cosa genuïna. I aleshores vam començar a parlar d'una lletra que evocava com aquest procés migratori que literalment fan les orenetes, però mentre estàvem escrivint els versos que formen part de la cançó vam veure que hi havia un paral·lelisme molt clar amb tot el que aleshores i ara mateix continua passant a l'Orient Mig, tot aquest èxode massiu, aquest genocidi que encara ara hi continua havent. I per nosaltres va ser com la manera d'aportar el nostre petit gra de sorra, de parlar de forma poètica d'una realitat tan crua, però que no volíem deixar de posar en relleu en aquesta cançó.
4: I aquesta poesia, com la veu trobar?
6: Doncs se'ns va acudir que per fer una mica més explícit el missatge de la cançó podíem recitar uns breus versos i creiem que era una molt bona oportunitat perquè precisament fossin uns versos d'un autor palestí i després de fer bastanta recerca i de preguntar, demanar llibres i moltes coses vam trobar aquest poema que a més era molt breu i també feia referència als ocells amb la qual cosa vam creure que era idoni per incloure-la en aquesta cançó i vam tenir l'oportunitat de que un metge palestí jubilat que està residint a Barcelona, que és Ibrahim Beisani, i la Sílvia Bel, doncs, vinguessin a l'estudi a recitar aquestes paraules, i la veritat és que estem contentíssims amb el resultat.
4: Tot seguit, doncs, escoltem Niu de Cel Obert.

0: Acabeu de sentir Niu de Cel Obert, escoltàveu el disc de la setmana a Ràdio Arrels. Si voleu descobrir una altra cançó d'aquest trio, escolteu-nos demà a la mateixa hora.
1: Ràdio Arrels, a Vives, 88.2.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: A l'Aspre, escolteu Radio Arrels
2: el 95 i 80.

0: a Ràdio Arrels.
1: En Oedes, 93.1.
2: Potser hi ha plat i un ganivet, estic que a punt per començar. I no m'oblido del pitet, tot sol la puc menjar.

el cel, hi haurà algun Déu nou que ajudi els més dèbils, que els prengui les mans. Sorres de desert i cases de palla, llegat ancestral de l'home que calla, planta en misèria, recull.

unides pel què pensem tu i jo, ministres de l'engany. Guerres i guerres, terribles les ordres.

0: remembro-te, bons homes, bons cristians, dones e fans plorava, amic, remembro-te, l'olenye que s'abranda e fugueron cremats.
1: El meu poble, i no és pretensió, tinc molt mala reputació. Obri el bec quan quedi callat, em miren com un empestat. Tanmateix no faig cap barrabassada, tot fent la viu-viu, lluny de la gentada. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tothom diu penjaments de mi, llevat dels muts. És clar que sí, quan passegen una bandera i una cabra li va al darrere. Més m'estimo quedar-me al llit, no és cosa meva aquest brugit. Penso que a ningú li faig la punyeta si em nego a escoltar el timbal i la corneta. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, no, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tots m'assenyalen amb el dit, llevat dels mancs, de dia i nit. Quan veig un xoriço empaitat per un burgès gras i suat, faig una

Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tothom se'n vol llençar al damunt, llevat dels coixos i algun difunt. No em cal ser bruixot o endeví per intuir la meva fi. Trobaran una corda barata i me'n faran una corbata. Penso que no vaig contra cap axioma, seguint una ruta que no porta Roma. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tots em veuran gronxant-me el vent, llevat dels cecs, és evident.

Sabatges del meu lloc que enraonen amb el vent, a cada cep un parla diferent. Si l'enllacat és nou o l'enllacat és vell, tinc al cap una vinya a l'hivern. Tinc al cap una vinya a l'hivern. Tinc al cap envoltades de pocs anys que porten a venir d'arrels de vida cant. Ai, si vinguessin vells d'empaltades nacal,

céu.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.